0: Ja, les ganes que tenim
1: saboreando
0: que arribi la propera temporada, però, bueno, i escolta que el Robert el podem escoltar a la ciutat, eh? I...
1: Però, escolta'm, perdona. És que això és molt important.
0: Sí.
1: Estaries dient, ara mateix, a 15 de juliol sí. ja del 2026,
0: sí, sí.
1: aquesta hora de la matinada, que és la que
0: sí,
1: és,
0: sí.
1: que la temporada vinent podré renovar el contracte amb Nits de Ràdio?
0: No ho puc assegurar al 100%, deixem un 99% perquè m'agrada deixar una mica d'emoció.
1: Ah, val, val.
0: Hem de, saps, hi ha alguns flecos,
1: serrells, sí.
0: els flecos, que és un...
1: Els flecos els pentina un altre.
0: Sí, sí, anem a dir,
1: uns altres.
0: Que ens acabin de confirmar-ho al 100%, clar, però bueno... Clar. Tenim l'esperança i la il·lusió.
1: Les nostres vides no depenen ni de nosaltres mateixos.
0: No, exacte. Però si fos per la il·lusió ja us ho podríem dir al 100%.
1: Ah, per
0: favor. Ara, el que sí puc dir és que si segueix Nits de Ràdio amb la persona que us parla, hi haurà la secció de Telebirdis amb Robert Calvo. I ja està. I això, intenta... això és el que podem assegurar. Gràcies! Això és el que és innegociable. Vull dir, jo estic negociant aquestes coses. Jo negocio més per la gent que ve el programa que per mi, saps? Vull dir, jo de dir, escolti, que puguem fer... Això que sabem que agrada a l'audiència. I una d'aquestes coses que sabem que agrada molt són les celebrities. Mira. Així que endavant, Robert, el que vulguis. Això és casa teva, fes.
1: Ai, gràcies, David. Primer de tot dir-te gràcies a tu per una temporada més de confiança, sobretot, i d'amistat, que això està per damunt de tot, però per una temporada més de ràdio, aquestes hores de la matinada,
0: sí, sí.
1: I d'explicar coses que habitualment jo no explico en els programes en els quals intervinc a diari. És que aquí estic, només fallo el dissabte, jo. Com tu, gairebé. En fi, que gràcies a tu per fer possible això. Perquè, a més, hi haurà qui pugui pensar o tingui la temptació de pensar que jo ja tinc el meu programa i que això és una cosa que ho faig de rasquillada. A vegades sí que faig una mica de... no, més resumit que d'altres.
0: Que s'esmera, vamos, per fer-ho que tot estigui allò ben lligadet amb els talls, amb tots els personatges, és una meravella.
1: Els he de dir a les persones que ens escolten que a la vida, sovint, allò que pot semblar més petit o els petits moments són els que tenen més importància. Sí. I per mi... Aquesta hora de la matinada dels dimecres, com dius tu?
0: Sí, dimecres.
1: Dimecres,
0: sí, bé.
1: Dels dimecres, és la meva teràpia setmanal, David.
0: Que bé. Doncs visca les teràpies, visca les celebrities i visca Robert Calvo. Sí,
1: visca
0: senyor.
1: Tu!
0: Sí, senyor.
1: Que escolta, m'he de dir una cosa, David.
0: Endavant.
1: Més enllà de la grandesa de la teva persona, dir que la temporada que ve, per ser honestos a la secció,
0: sí, sí.
1: i per ser... fidels a la secció, potser la careta, ja buscarem el tall, l'hauríem de canviar per dir vais saber com ho vamos a llorar, nos vamos a emocionar, perquè crec que hem plorat més que hem rigut aquesta temporada.
0: M'encanta i ho compro absolutament. Vais saber com se van a poner tots dos a llorar.
1: Ai, sí, perquè a més en Fran Toro, que és col·laborador del programa En Bones Mans i que ens escolta cada setmana, perquè ell sí. diu que escolta la ràdio en el Duerme Vela, diu, i a vegades diu, me despierto allí en el Duerme Vela i està Robert Calvo haciendo pucheritos con David Cervalló.
0: Visca els pucheritos, vais a ver cómo van a hacer pucherito. Sí, senyor, doncs escolti, que per molts anys podrem pucheritzar, aquí
1: doncs sí, tant que sí. Avui, David, la celebrity convidada,
0: sí.
1: ja saps que jo sempre et faig les pistes, primer
0: sí,
1: de tot, no?
0: Sí, sí,
1: del personatge que
0: sí,
1: tenim
0: sí.
1: Aquella setmana amb nosaltres. I avui podríem dir que la personalitat o la... no sé com definir-ho, la celebrity, clar que sí, la celebrity d'avui no és humana, però és humana a la vegada.
0: Sí, senyor.
1: Perquè la celebrity d'avui... té una missió a la vida, algunes missions a la vida, però sobretot és com una acompanyanta. Saps que a mi m'agrada molt feminitzar l'acompanyanta.
0: Clar que sí.
1: És l'acompanyanta de les nostres vides, de les vides de, jo diria, m'atreveixo a dir, de pràcticament tothom, perquè tothom té algun moment que ha viscut amb ella. I ara diran, ostres tu, tan internacional és, l'hem vist tots, l'hem tocat tots, l'hem besat tots, l'hem escupit tots.
0: Carai.
1: Sí, li hem fet tot això.
0: Carai.
1: L'hem besat, l'hem escupit, li hem parlat.

0: sense que ens responguis sovint. I a més, ens hem emocionat, hem rigut, potser hem fet l'amor fins i tot davant d'ella.
1: Carai!
0: Sí, sí. Hem vist, ella ha vist com naixien els nostres fills, els meus no perquè no en tinc, però els de la societat en general, els fills, han mort persones a davant d'ella, ha passat la vida. Avui estic emocionat.
1: Ai, carai, home.
0: La Telebrity convidada és la televisió.
1: Ah!
2: Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá, vísteme bien, que voy a transmitir. Que no hace falta tener buena voz.
1: Ai.
2: Hay que lucir bastante el figurín.
1: Ai.
0: Perquè clar, és que portem tota la temporada parlant d'això que vam anomenar les celebrities, que és una barreja de paraules entre la televisió i les celebritats o les celebrities. Per tant, aquí parlem de celebrities. I quan feia el recull de tot el que hem tingut aquesta temporada, he dit, ostres, no n'hem fet cap de petit, eh? Cap de petit, vull dir, hem picat molt alt, eh?
1: Gran gent.
0: Perquè ho haguem fet nosaltres, vull dir que els personatges que han passat per aquí, o que hem decidit nosaltres que passin per aquí, no n'hi ha cap de menor, no n'hi ha cap de petit, són grans estrelles.
1: És que tots han sigut molt, molt grans, eh?
0: Sí,
1: és que ningú n'ha sigut de petit. La televisió, quina meravella.
0: La televisió és la nostra celebrity convidada de la darrera secció d'aquesta temporada, encara que ho ha estat una mica cada setmana. Per això deia que és aquest element que no té vida, no? Però sí que té vida.
1: Sí,
0: és una cosa peculiar, no? És com el dia que vam parlar aquí de les sintonies de televisió, que vaig dir-te, la música no és tangible, però sí que és tangible, perquè es tradueix a vegades en suports de diferent manera, no? En fi, la televisió és una... La televisió i la nostra és una història compartida que l'expliquen els personatges que per ella passen, com per exemple els que hem descobert, alguns els hem descobert aquesta temporada, vull dir que n'hem descobert més coses, però
1: sí,
0: tots són coneguts i conegudes. Una televisió que ja té solera, té un segle de vida.
1: Home.
0: Vull dir que està en el seu millor moment. Jo crec que està en el seu millor moment, però està en un moment de canvi també, perquè el moment tecnològic obliga a canviar la manera d'explicar les coses en el suport que ara se segueix, pel qual se segueix la televisió. Jo crec que el que hem perdut és, com hem dit tantes vegades aquesta temporada aquí, és asseure la família davant d'un aparell, perquè ja fa massa anys que hi ha... Quants aparells a casa? 2, 3, 4? Asseure la família davant d'un aparell i emocionar-se i riure plegats i viure històries.
1: Sí, senyor.
0: En fi, el 1925 va néixer tècnicament la televisió de mans d'un escocès, John Logie Baird, que va fer la primera demostració pública d'imatge en moviment. El mitjà va evolucionar de la televisió mecànica a l'electrònica cap als anys 30 del segle passat, passant pel color als anys 60. Mira, jo recordo una frase d'Immaculada Galván, que és una històrica de Telemadrid, quan van fer els 40 anys de televisió espanyola, que ara en fa 70. Ella deia: "Nosotros pudimos descubrir de qué color era el vestido de Heidi."
1: Clar.
0: Si no t'ho
1: imaginaves, però no ho sabies, clar.
0: I aquí a Espanya les emissions regulars van començar el 28 d'octubre de 1956. Van començar en aquell Paseo de la Habana de Madrid, amb aquells coros i danses, i amb aquesta dona que escoltàvem, amb la Mona Bel, que cantava allò de "Antes de que tu vida me sonera, ya lo sabía." El telegrama.
1: Quina meravella, sí.
0: Una dona que va anar a Eurovisión, com també hi van anar dos homes que no hi van anar. Jo vaig fer aquí els meus jocs. Dos homes que no hi van anar. Un d'ells ha fallat aquesta temporada perquè ens ha deixat. Va ser la primera celebrity de la temporada i va ser la primera celebrity que acabava de morir. Parlo de Manolo de la Calva, de Duo Dinámico.

0: encara no uns perfectes desconeguts, però no tan coneguts com ara, van decidir fer aquesta cançó i portar-la in extremis a Televisió Espanyola. Van dir que volien participar de la preselecció de cançons per anar al Festival d'Eurovision. I després la història la sap tothom i l'hem explicat aquí. I si no, els en dono dues pinzellades. Aquesta cançó, el La La La, que va guanyar per primera vegada, ens va portar per primera vegada a la victòria al Festival d'Eurovision, l'havia de cantar en Joan Manuel Serrat, que tot i la insistència de la direcció de la televisió pública, va decidir que ell, si no cantava en català, no la cantava. Això és una cosa que penso que avui no podria passar. Mm. Vull dir que si avui un cantant en català guanya la preselecció d'Eurovision, que podria passar, per sort, aniria a Eurovision sense cap mena de problema. Mm. Però no ho sé, per què no ho provem? Bueno, podríem provar.
1: Es
0: podria intentar. Bé, Ramon Manolo de Calva i Ramon Arcusa van ser protagonistes de les Celebrities, de la primera secció de Celebrities, una secció per la qual han passat, te'n llegeixo uns quants, només, sí, de noms que tinc apuntats: María Jiménez, Tamara Seisdedos, José María Íñigo, Rocío Jurado, Lola Flores, Mayra Gómez Quem, Pedro Ruiz, Chicho Ibáñez Serrador, Gema Cuervo,
2: Aldis Longueras,
0: com el fas tu? Escolta, hem ressuscitat a molta gent aquesta temporada,
1: sí,
0: també.
1: Sí, bueno, mira, està bé, perquè
0: és una mica, li podríem dir Celebrities Ouija,
1: la Ouija de nits de ràdio, sí, sí.
0: I també ha vingut aquí, vull dir, a més a més, és que el millor de tot és que quan parlem d'algunes celebrities, de moltes d'elles, apareixen aquí, ressusciten i apareixen aquí, i canten i expliquen coses molt interessants. Hem parlat d'una reina, també, hem tingut aquí una reina de la tele, i una reina de les nostres vides, que és Letizia Ortiz. Bé, ara anirem desgranant tot això. Et parlava jo de l'inici de la temporada, en el qual vam recordar que les folklòriques també han fet molta televisió. Aquí n'hem parlat molt, de Rocío Jurado, darrerament, de Lola Flores i de María Jiménez.
3: Quiero en este escenario raza, quiero arte, sentimiento, quiero que alguien se desgarre. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues recibamos con un fuerte aplauso a María Jiménez.
4: Una mano pide al cielo, la otra le cajó del pan.
5: Soy María Jiménez, llevo cantando más de 50 años.
4: Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
5: Dicen de mí que soy un icono.
6: Con todos vosotros, María Jiménez.
5: Una de las grandes, una mujer poderosa.
1: Quines històries que han passat pel programa i quina gent que ens ha omplert tant,
0: Perquè, a més, hem explicat, doncs, algunes històries que en forma de documental s'han emès a la televisió aquesta temporada. Es va emetre aquest documental a La Sexta, que es titulava, o es titula, María Jiménez, mi mundo es otro. Recordo que en aquella secció vam desgranar les seves frases lapidàries, no? I és que és gent i figura, aquesta estrella de la televisió, aquesta estrella de la música, que diguéssim que n'hem tingut moltes d'estrelles de la música aquí, perquè de fet hem celebrat fins i tot la música que ha posat banda sonora a la televisió, i en aquesta banda sonora s'hi cola una dona que ha tingut tres noms. És ella.
7: Fue en el año 2000. Duró un par de años.
8: ¿Tamara?
7: Nunca antes había pasado algo así y no volvería a pasar.
9: ¿Y esto qué es?
8: Los Luna Azul. Yo siempre he pensado que sería un bombazo, pero...
9: ¿Has leído lo que ponen anunciado en televisión? ¿Tú crees que ella canta bien?
8: Hombre, yo creo que tiene un duende.
9: ¿Y yo qué tengo?
0: Tamara Superstar va ser una de les estrenes d'aquesta temporada, que ens ha portat de cop i volta, ens ha fet un salt emocional i vital als anys 2000, els primers 2000, que van deixar una fauna televisiva impressionant, En aquesta secció hem recordat a moltes personalitats que sense elles no s'explicaria la història de la televisió. Per exemple, Laura Valenzuela, la que va ser la primera presentadora quan ella no sabia ni què volia dir ser presentadora. Va fer un càsting per ser presentadora. I vam tenir aquí, vam parlar d'ella, i n'hem parlat en diferents ocasions, de la primera dona que a tota Europa va presentar un concurs de televisió, com és Mayra Gómez Quem. Ella que

0: vaja, que ha estat història de la televisió del nostre país i que després se la va, com sempre solia passar en aquella època, encara avui també passa a moltes dones, se la va, diguéssim, acomiadar de mala manera, se'n va assabentar per la premsa. El Chicho feia moltes coses bé. Potser el tema social no era el que millor portava.
1: No, la tecla que millor tocava, no.
0: Hem parlat de molts genis de la tele, entre ells aquest Chicho Ibáñez Serrador, que avui apareixerà al final. Ves tu pensant.
1: ja em vaig preparant els clínics, amb això t'ho dic tot.
0: O Pedro Ruiz, que hem descobert que va començar la tele en lloc de cantar allò de... Com li deien aquella, la Carolina, no?
1: Oye, Carolina, que buena estás. Sí.
0: Jo vaig descobrir que va començar fent El Domingol, un programa d'esports el diumenge a la nit a la tele, un home que cantava la seva pròpia careta del programa.

0: I sempre la introducció una mica llarga.
1: Sí, bueno, sí, era una altra època.
0: Sí, aquí hi haguessin tallat fa estona avui. Ay, sí.
2: El mundo cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera, rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios, que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio.
1: Quina meravella, quina nostàlgia d'aquesta televisió, que es feia d'una altra manera, eh? I la trobem a faltar, evidentment.
0: Absolutament. Fixa't si es feia d'una altra manera, que es posava en dubte la veritat. Mira, això va molt bé per aquests dies que estem vivint, aquests temps que estem vivint de notícies falses, d'imatges falses, manipulades per intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té algunes coses bones, altres no tant. Però, per exemple, ens ha explicat la televisió com arribava l'home a la Lluna, que tots creiem que allò va ser veritat, no?
1: Sí, home.
0: Però alguns opinen que allò va ser un plató de televisió que va muntar cert director de cinema, no?
1: Sí,
0: com sigui, el més emocionant de tot és que aquesta temporada hem parlat aquí de la Telebrity, que ens va explicar aquest moment històric. Jesús Hermida.
3: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está.
0: Hermida, sí, el maestro? Bueno. ¿Cómo contaríamos hoy esto?
4: Robert, estoy encantado de poderte decir que el hombre y la mujer ha llegado a la Luna. Fantàstic. Bueno, està amb la idea, de que la dona arribi a la Lluna ben aviat, per tant, tant de bo que l'Hermida ho hagués pogut explicar, també.
0: Tenim en aquest país un patrimoni de dones científiques que van a l'espai, que estudien l'espai, que ens expliquen qui som i per què som aquí, que és impagable. Per tant, que la propera vegada, perquè només hi hem anat una vegada, li vaig preguntar aquesta temporada a un científic que vam tenir a la ciutat un migdia, li vaig dir, per què no hi hem tornat més? Diu, i què hem de fer allà? És veritat, clar, jo no m'ho plantejava des d'aquest punt de vista, però em va dir, no és que ara de cop i volta molta gent diu, i vam anar un cop i no hi hem anat més, alguna cosa hi ha al darrere. I ell ens va dir, no, és que no hi ha res a fer a la Lluna, ja està tot descobert. Es poden explicar moltes coses, però no cal anar-hi. Però hi ha una batalla especial en marxa. En qualsevol cas, la nostra batalla és la televisiva, en la qual, com venim explicant aquesta estona, hi han passat molts personatges, jo he hagut de fer una selecció del bo i millor i m'ha costat una miqueta. Però, clar, la tele, des dels anys 2000 fins al dia d'avui, no s'explica sense
1: les xiques de la casa. La grandíssima
0: Mercedes Milà.
5: Me preguntas que se me viene a la cabeza, ¿no? Que porque he aguantado sin llorar perfectamente. Yo me había propuesto
6: no llorar. Tenías miedo porque tú estabas diciendo, no quiero romperme.
5: Sí, lo que pasa es que te abracen concursos.

0: cantantes que tú conoces de memoria, que sabes su vida, sus historias, que sabes su pasado, que notas que te quieren, que tienen tu teléfono, que muchas veces te llaman para pedirte un consejo.
1: ¡Venga!
2: No es su final a Gran Hermano, es su pas para Gran Hermano después de 16 ediciones, que son muchas.
0: No te vayas, no te vayas, pero... És que és tan bonito, Jorge, de verdad, és tan bonito.
3: Impressionant també, Mercedes
2: una cosa,
3: Milà,
2: que
3: l'escoltarem, tots aquests programes els escoltarem durant l'estiu, però que avui estem fent unes pinzellades del que podrem tornar a escoltar, que ha estat meravellós.
2: El millor de tot és que les persones que ens estan escoltant, si volen recuperar tot això que hem explicat en una temporada, tenen la nostra app d'Onda Cero
3: i
2: el web ondacero.es/Catalunya, que allà està tot, però no es perd això, vull dir que ho poden escoltar el 2073.
3: Totalment.
2: La Mercedes Milà és història viva de la televisió, però porta des dels 20 anys, en té 70 llargs, no sé quant en té ara mateix, però vaja, que té una edat. Mercedes Milà, que per cert fa unes setmanes a un podcast, Menudo Cuadro, va explicar que en la seva millor època va ser quan cobrava 60.000 euros per programa de Gran Hermano.
3: Déu-n'hi-do.
2: Però és que ella generava d'allò ingenerable, no sé si el triple o el quàdruple, segurament aportava molt més ella a la televisió que la televisió a ella. Hem acomiadat moltes persones aquí, però una d'elles, sé que a tu t'agrada molt un dels seus gags que hem posat aquí, que és Fernando Esteso.
3: Home!
4: Conyac, la parra.
3: Meravellós.
4: El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico conyac serà su único deseo.
3: Vinga, començava a pimplar.
4: Salut.
3: Salut, venga, a beber.
4: Qué placer al paladar, qué sabor.
3: I cada cop anava agafant més el tonet i acabava, conyac la parra!
2: Fernando Esteso, que ha mort sense tenir ni un sol Goya, l'home que ha portat a les sales de cinema d'aquest país milions de persones i no ha tingut un Goya. Però de persones que tenen molts reconeixements, n'hem parlat aquesta temporada i ens hem emocionat amb ells i amb elles, com per exemple quan vam haver de dir adéu a Gemma Cuervo, una persona, o Gemma Cuervo, que és de Barcelona, una persona única i repetible, com ho són totes aquestes, perquè a més, lluny de voler semblar, de voler ser vanitosa o que projectés una imatge de vanitat o de superficialitat, creia en l'essencial de la vida.
5: Amor para todos vosotros. Amor para todos nosotros. Necesitamos amor. Y necesitamos dárnoslo diariamente a todas horas. No nos olvidemos. Es mejor que comer. Es mejor que beber. Es indispensable, por favor. Cuando yo me vaya de aquí, llenadme de amor.
3: Doncs és el que fem. Omplir-la i recordar-la amb molt d'amor.
2: És millor que... fer l'amor. Fent l'amor, aquesta temporada l'hem fet amb Emilio Aragón, que va fer aquesta meravella. L'hem celebrat, Emilio Aragón.
3: I tant,
2: un home que
3: sí.
2: Va fer de presentador, de productor, de director, de músic, de cantant, de showman, i que va composar la sintonia que va obrir la careta de la seva pròpia sèrie, Médico de Família. Unes pinzellades finals. No em puc oblidar d'un dels moments que ha protagonitzat aquesta temporada, quan jo allà pel novembre, quan tots els sants, et vaig dir allò de "No es cierto, Ángel Amor, que en esta apartada orilla..." I després, al cap d'unes setmanes, vaig dir... No et parlaré de... Aquell dia vaig parlar de Conchita Velasco, i al cap d'uns mesos ens vam emocionar aquí amb don Francisco Raval.
6: Concha Velasco, buenas noches.
7: Buenas noches. Yo tengo por Paco Raval, aparte de una admiración como actor enorme, una admiración como persona. Para mí Paco es de mi familia. Su hermano, Damián Raval, es mi representante desde hace 24 años y ellos son parte de mi familia. Anécdotas de Paco tengo muchísimas, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Es un gran profesional. Contaré una muy pequeña y otra un poquito más larga. Hacíamos una película que se llamaba Las bodas de Blanca, que él hacía de sordomudo. Y entonces, como él es tan profesional, se puso unos tapones en los oídos y se los ponía desde que se levantaba. Entonces, cuando el director le tenía que dar indicaciones, no oía.
3: Meravellosa. Meravellosa, i també diu molt de la capacitat de posar-se, no, en la pell dels personatges que tocaven. Quina meravella, Robert.
2: David, jo crec que això hem d'acabar
3: d'una
2: manera que sigui molt televisiva.
3: Sí.
2: No?
3: Hem de fer putxeritos, no?
2: Sí, home, sí, clar, home, és que sí. Una secció de celebrities de nits de ràdio sense putxeritos no és secció, perquè aquí ho hem mencionat, ho vam tornar a mencionar quan vam parlar de les sintonies a la televisió, que el David em va dir, jo m'emocionava molt quan en Chicho Ibáñez Serrador, al final de la temporada, feia el comiat.
3: Ens feia aquells amagos. Feia aquells amagos que deia ai, que surt el Chicho... Perdó, merda! Que...
2: Doncs escolta'm, per què no ens posem una mica de Chicho Ibáñez Serrador i posem música amb aquest final televisiu de la temporada?
3: I ahí está. Llega el momento en que han ido pasando una serie de gente. Nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado. Y llega el momento de despedirnos. Pero no nos vamos del todo. O quizás sí. Vamos a dejar esa pequeña duda que cuando pongan los clavos y cierren este pequeño ataúd o sarcófago que nos han puesto en el Nits, no lo apriete muy fuerte. Por si podemos volver. Robert, és un plaer sempre fer ràdio amb tu. Des de 1722, que en Robert Calvo i jo fem ràdio i esperem que per molts, molts anys entenem aquest...
2: Estimo David.
3: Jo igual. Entenem aquest mitjà de la mateixa manera, d'aquesta forma tan apassionada que tenim. I sempre ens hem entès radiofònicament perquè... perquè bueno, amb tot, sí, correcte, perquè parlem el mateix.
2: Ens hem enrotllat, senyora.
3: No, vol dir que ens agrada gaudir de la ràdio, vestits,
2: Sí, home, sí.
3: Robert Calvo, t'estimo moltíssim, moltíssimes gràcies. I t'espero, si acabem de tancar aquests flecos, la propera temporada. Així que no guarden mucho.
2: Sempre amb tu.
3: Ahí está.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar, doncs que tindrem una bona estona, que tindrem tertúlia, i quan és la tertúlia del Dimacreus és amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, vinga!
1: Bravo!
0: Som-hi! Som-hi!
2: La família Bravo està aquí.
0: La família Bravo ja està aquí, efectivament, i això vol dir doncs que analitzarem molts temes que tenen a veure amb la societat, amb coses que passen a la gent, que podríem dir, perquè sempre al llarg, i aquest és el darrer de la temporada, tot i que...
3: Oh.
0: No, però la idea és tornar una mica com després de la pausa, no? O sigui, és una
4: Esperem
0: pausa...
4: que ens deixin.
0: Sí, és com una pausa, però d'hidratació, saps què vull dir? Fem una pausa d'hidratació, però... Però la idea és tornar i viure doncs, en aquest mes unes quantes històries que puguem anar explicant i que puguem anar comentant i preparant per quan comenci la propera temporada. I és que a la vida et van passant coses, d'algunes són millors, d'altres són més... Bueno, dices, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? I, per exemple, ara escoltarem el cas d'un home doncs que, bueno, potser més que vencer, pues va aprendre, ¿no? A com d'habitual és que hi hagin estafes avui en dia, així que escoltem el seu testimoni, a veure si el podem escoltar.
5: Me llegó un chat de ella preguntándome, ¿tú eres fulanito de tal? Y yo le dije, no, no, yo soy Jesús de Baracaldo, Vizcaya. ¿Y tú? Y me empezó a decir, yo soy Laura de Singapur y tengo 35 años y vivo en Madrid, en la calle Salamanca, y tengo una fábrica de ropa. Mi tía y yo vivimos juntas y así empezó la cosa, empezamos.

0: hablar y poco a poco me empezó ya que yo era su único amigo en España y que podíamos ir a viajar juntos por el mundo, pero que yo tenía que ganar mucho dinero.
1: Claro.
0: Y fue cuando empezó a preguntarme a ver si tenía ahorros. ¿Tú, Jesús, tienes ahorros? Y yo le dije, pues sí, tengo, no tengo muchos, pero tengo
1: No,
0: algunos
1: no.
0: ahorros. ¿Por qué lo preguntas? Y dice, pues porque podemos ganar mucho dinero en una plataforma de criptomonedas. Es una plataforma secreta. No lo
1: Veos.
0: tiene que saber nadie, ni tus hermanos, ni tu hijo,
1: Veos.
0: ni nadie, porque si no, si la gente lo conoce la plataforma, entonces se
1: Se
0: gana
1: pierde la
0: menos
1: magia.
0: dinero.
1: Sí.
0: Y yo me lo creía todo y entonces no le decía nada a nadie.
1: Quin cas més clar, i em sap greu, per aquesta persona, però ho posem perquè és la millor exemplificació de que la bona fe, doncs és del que s'aprofiten els estafadors, del que s'aprofita la gent malintencionada. I aquestes són una de les claus més habituals, no? Que no lo sepa nadie. Moltes piramidals i moltes criptomonedes són d'això, no? Que no, esto es secreto, no? Però si és secreto, ¿por qué me lo estás contando tú a mí que no me conoces de nada? Saps què vull dir? Aquesta seria, hauria de ser la primera gran pregunta de tot això, no? Si tu a mi no em coneixes, ¿per què em vols donar aquest gran secreto? ¿Qué ganas tú contándome este gran secreto? És una pregunta que sempre hauríeu de fer a qui us vulgui oferir duros a quatre pessetes, no? I en aquest cas, doncs, aquest pobre home doncs va caure, va caure, i no era el Brad Pitt en aquest cas qui li demanava fer un negoci. Era la Laura de Singapur. Era la Laura de Singapur, efectivament, de 35 anys, eh? Clar, nosaltres de seguida Que vive con su tía. que exactament tiene una fàbrica. Clar, és que amb aquestes dades, qui no Y cauria... vive en la calle de Salamanca de Exa Madrid. exactament, qui no cauria en les redes de,
2: En la
1: eh?
2: calle, no en el barrio, en la
1: No, no,
2: calle.
1: la calle Salamanca, en la misma calle Salamanca, És
2: saps?
1: que això sembla
2: Sí.
1: una notícia extreta d'un diari de fa un segle, Sí, en el senyor, que deien totes les de les que dades. comentem. Calle Salamanca, segundo piso, número tal, vecino con... Bueno, Laura, que y... trabaja incansablemente en su fábrica. Clar, incansablemente, que col·lecciona jarrones. És una mica un resum d'aquesta temporada, aquesta intervenció. Només li faltava dir que la exparella d'aquesta Laura era un muñeco de trapo i que té un reborn que el vol portar a la guarderia. I ja haguéssim resumit una mica tot el que ens passa aquesta... I tindríem un article d'Enrique Javega parlant Sí, dels productes de la fàbrica. efectivament, que són l'excel·lència. Bueno, aquestes són les coses que passen. Un sempre quan escolta això diu, ai, com has pogut caure? No, no, escolti, qui és un professional de l'engany ja sap com fer caure, però no, és complicades aquestes situacions, no, Marta, David?
2: Sí, que tothom, o sigui, tenim un punt en què dius, com pot ser que l'estic mirant a la cara, perquè a més tenen aquesta habilitat de que et sedueixen amb la mirada, amb els gestos, i no m'està enganyant, perquè segur que és veritat. I clar, i moltes vegades també són persones que pues, tenen una manca de carinyo, i quan algú s'apropa i els hi diu així amb carinyo i que, mira, guanyaràs tal, igual, i és una mica com dient, mira, una persona que es preocupa de mi, no?
1: Sí, exactament. Intenten omplir un buit, no? S'aprofiten
2: Clar,
1: de voler omplir un
2: exacte.
1: buit.
2: Llavors dius, jo cabria, no ho sé, amb les circumstàncies aquestes no ho sé, perquè clar, el problema de tot això és moltes vegades pues, els problemes que tu tens emocionals i mentals, no?
1: Sí. Bueno, però és que al final en estafes podem caure-hi tots, eh?
2: Tots, tots, tots, tots.
1: Moltes vegades ho veiem així des de fora i pensem nosaltres, ah, jo sóc més llest, saps? Jo no cauria. I al final, d'una manera o d'una altra, pots caure. I les estafes estan a l'ordre del dia. És com el cas que veia per Twitter fa pocs dies, que era una persona que havia comprat a través d'una plataforma d'aquestes que venen des de la Xina productes, havia comprat un joc d'olles i l'havia comprat molt barat perquè eren olles així molt maques i tal. I quan li arriba eren miniatures. Clar, Per tant, clar, clar, m'encanta. és que al final és això, en estafes podem caure-hi tots i de la manera més senzilla. Sí.

0: Sí, totalment.
1: No sé si se'n recordeu d'aquella plataforma, jo, és que em va quedar molt gravat, d'una plataforma que hi havia allà al mig de l'Atlàntic, que algú la va vendre a l'espai i, a més, un passaport diplomàtic.
0: Veus?
1: Per 1 milió de pessetes, eren pessetes encara, eh?
0: Imagina't.
1: I va caure moltíssima gent, entre ells el José Manuel de Prada, l'escriptor,
0: uh-huh.
1: El van enxampar i tu dius, aquest noi és molt intel·ligent, va guanyar el planeta, no sé què, no sé quantos, doncs el van enxampar també.
0: Bueno.
1: Perquè lo del passaport diplomàtic i tenir una plataforma i totes aquestes coses, un serà per les criptomonedes, l'altre serà per les caceroles.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, i en alguns casos, mira, sempre pot caure qui té uns diners que està disposats a perdre'ls, no? Perquè pot ser, doncs, mira, algú que té molts diners, doncs, mira, inverteix molt, diversifica, no?, que es diu.
1: Sí.
0: I, però la persona que posa els seus ahorros, com deia aquest home, doncs sap molt greu, perquè això és la lluita d'una vida, que un error, és a dir, que ràpid perds allò que t'ha costat tant d'aconseguir durant tota una vida. A mi m'entristeix, vamos.
1: Això és més greu.
0: Sí,
1: estic d'acord.
0: Sí. I, clar, a vegades és dir, doncs mira, tinc aquests dinerets, poso aquesta inversió i si surt bé Tate i si no, pues tampoc he perdut res, però és que en aquest cas...
1: El segell, si us en recordeu?
0: Home, el fòrum filatèlic.
1: Pues també.
0: Sí.
1: Tot això, clar, moltes vegades... Hi ha gent que ho fa perquè té, bueno, mira, li sobren diners i diu, ho faig, una inversió, no?
0: Sí.
1: Però altres és per una qüestió...
2: Sí, perdó, no, deia que és com qui va a jugar al bingo o al casino, una mica, saps?
0: Sí.
1: Exacte.
0: Sí. És un tema complicat. Mireu, al final jo crec que igual que hi ha gent que se les pensa totes negativament, no? Que dius, bueno, hi ha gent que són encerronadors professionals, doncs de vegades també veus, no?, coses que dius, mira, doncs aquí em queda una mica d'esperança en que la creativitat, doncs, jugui a favor de que la gent, doncs, mira, pugui evitar-se problemes, no? I és una aplicació que es veu que a Corea del Sur s'està posant molt de moda, que el que et permet és com un gran bazar de tot tipus de productes en el que compres sense diners productes que no existeixen. És a dir, l'aplicació consisteix en treure't el mono de comprant coses sense gastar. És a dir, com si compressis, doncs, tonterietes. Ai, mira quin això, va, m'ho compro. Però no t'ho acaben cobrant. Tampoc t'ho envien. Però com a mínim no t'ho cobren, no? I la idea és una mica que et treus allò la sensació. Vindria a ser com el qui deixa de fumar, no?, i es posa una canyeta, jo he vist en gent, i escolta, els hi va bé, Dius, mira, em poso una canyeta d'aquestes que ara ja no es poden ni comprar, en els, dels tretrabrics i aquestes coses, i mira, vaig xuclant això, saps?, i jo em faig la idea, saps?, de que, doncs una mica és això. Què us compraríeu que no us compraríeu? Què us vindria de gust comprar-vos sense comprar?
2: A veure, ara que han posat els aranzels i, per exemple, quan compres a AliExpress et surt a uns preus disparatats perquè ja no val la pena, abans compraves coses una mica per impuls i després, com que abans trigaven molt de temps a arribar-te, després quan t'arribaven era com... Què faig jo amb això?
0: Sí, ara ja no m'interessa. Ja ni me'n recordava, no?
2: Doncs això ve a ser una mica el mateix. Compres i després ja t'oblides.
0: Sí.
2: I com que a sobre no has de pagar, doncs mira, perfecte.
0: Jo crec que està molt ben pensat, precisament per això que diu el David, perquè al final te n'oblides, no? És que vull de demanar això a l'app aquesta, a veure quan m'envien... Jo m'imagino, clar, deu ser divertit veure si compres dos productors més... gastos d'envieu gratis.
2: Sí,
0: si no, clar. També. Clar, perquè quien no ha comprado esto tampoco ha comprado este otro producto. Saps allò que a vegades et diuen, mira, si has comprat això, compra això. Pues en aquest cas és quien no ha comprado esto también le puede apetecer no comprar esto, no? I és, bueno, és la tenda de no comprar.
1: Clar.
0: Està bé. Jo ho veig interessant.
1: Qui era? Era un anglès que era un economista anglès, no me'n recordo el nom, que va dir una vegada, li van fer una entrevista, i va dir, jo passejo pels tots els les botigues, sí. I

0: Diu tots els vitralls de, la, de les botigues.
1: Sí.
0: I acabo dient, mira, tot això que he vist, veig que no em fa falta.
1: Veus? Clar, o sigui, en lloc de fixar-se en el que li fa falta, no? Sí. Una mica intenta fixar-se en el que no li fa falta.
0: Perquè i... tot això que estàvem dient de l'impuls, perquè la gent compra, sí, sí. Molt, comprem tots per impuls.
1: Tots sí, comprem sí. Per impuls, eh? Tots.
0: Doncs,
1: tots.
0: Clar, dir, tot. Arribar a dir tot això no em fa falta,
1: sí, sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Que l'impuls el tens molt controlat.
1: Sí, sí, sí, sí. A més, és ser un professional. És allò de pujar quatre chakres, de cop, saps allò que dius? Esta persona ja ja ha levitado. Bueno, ha levitat una factura en aquest cas, no? Una factura important de
0: uns arancels ara
1: uns
0: també.
1: Uns arancels i totes aquestes coses.

0: aquest.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De vegades perquè no et queda un altre remei. Jo, per exemple, fa uns dies vaig aquí a l'estudi de gravació, un dels altaveus em va caure i em va trencar una mica la pantalla de l'ordinador. No s'ha trencat la pantalla en si, però és com un protector que té de vidre per fora. El que passa és que jo volia posar-li un protector afegit per evitar que
1: continuï... Un protector del protector?
0: Un protector del protector, exacte.
1: Està molt bé,
0: perquè,
1: això.
0: Perquè el vidre no s'esquerdi més.
1: Sí, sí, doncs,
0: és que és pràcticament impossible trobar això en qualsevol botiga. Ah. I només ho he trobat en una botiga de Polònia que ven a través d'Amazon, ho puc dir,
1: sí. Perquè
0: no ho he trobat enlloc més. I és supercomplicat. I deia, ostres, és que si pogués aniria a una botiga a Barcelona i ho compraria.
1: Em pensava que deies, no, m'aniria a Polònia a comprar-ho,
0: no,
1: saps?
0: Bueno, mira, igual hagués trigat menys.
1: Jo crec que sí, t'ho anava a dir, que perquè... la solució és aquesta.
2: Et passeges i fas turisme.
0: Sí, sí, perquè, de fet, la meva història amb els paquets és terrible, sí, sempre. Veus? Sempre tinc problemes. Veus? En aquest cas...
2: És per fer una sèrie,
0: Sí, és que en aquest
1: cas... El paquet d'en Morales, saps? El títol ja el tenim,
0: En aquest cas em van enviar el paquet...
1: Sí.
0: Però es va quedar a Polònia i es va perdre allà. I no va arribar a sortir mai de Polònia. I al cap de 3 setmanes vaig haver de contactar amb el venedor i dir, escolta, és que continua allà a Polònia. I em van enviar un altre i aquest sí que ha arribat, per sort. Avui.
1: Doncs mira...
0: Però fa ja més d'un mes que vaig començar el tema de comprar-lo.
1: O sigui que avui estàs ben protegit, ja.
0: Encara no l'he instal·lat. Espera, aquest serà el següent pas, instal·lar-lo.
1: Per això t'ho dic, a veure si ha arribat protegit. Jo hauria enviat la protecció en protecció, saps? O sigui que l'hagués protegit molt, perquè és un protector que ha de protegir molt, no? I és important que, això que diem, no? Les coses de... Les noves realitats, no? Això no ens ho podíem imaginar com seria, no? Fa una dècada, fa dues, no? Fins a quin punt podrien aparèixer noves problemàtiques a la vida, no? Coses que no ens podíem arribar a imaginar o situacions que es donen avui en dia que tampoc ens haguéssim pogut imaginar. Llegíem la notícia del primer robot, la primera boda entre robots que es va produir aquesta setmana a Rússia. Els robots eren el Robert i la Mathilde. Els dos eren... iguals, només que anaven un vestit amb un tratjo i un altre amb una vestit de núvia, tota blanca. Bueno, blanca el vestit. Els dos tenien una cara així una mica buida i uns llums leds així una mica com blaus. El David deia que no feia molt cara de content, oi?
0: No, bueno, de fet no feien cara.
1: És que no fan cara de res, fan la mateixa cara. O sigui, la idea seria, David, o estan igual de contents o estan igual de decepcionats, perquè estan igual, o sigui, és que és la mateixa cara. També tinc el dubte de que si aquí han posat el vestit d'aquí, saps? Que igual s'han confós i per això es feien mala cara, perquè igual que els hi havia de vestir, saps? Perquè, no sé, igual es vesteixen ells, perquè són molt... són molt espavilats.
0: Molt autònoms.
1: Molt autònoms.
2: Molt espavilats.
1: Sí. Pues Matilda i Robert es van casar a la Moscow's Pushkin Library el passat dijous. I ell està treballant en una oficina com a bloguer, o sigui, fa blogs, i ella és ballarina.
0: Ah.
1: Mare meva. I això no ho havíem comentat prèviament, això us deixarà descol·locats totalment. Un gos robot els hi va portar els anells.
0: Ah, mira, sí. Clar, així ja tot queda en casa.
1: Sí, que fort això, suposo que després va dir guau, no? Després d'això, diu...
0: Au. No, perquè no era argentí.
1: Ah, clar.
0: Este guau.
1: Sí. Pues diu... El qui oficiava la boda, que no ens queda clar si també era un robot, els va declarar roboesposo i roboesposa, val? A un i a l'altre. Bueno,
0: Si era un robot, era el Roborendo. No?
1: Sí, senyor. Vinga, el Roborendo. I diuen que han signat un compromís, una versió completa d'això i de sincronització del sistema. Bueno, que tindran sincronitzats diverses coses, no? Bueno, veurem si... Això ho signa l'agència Reuters,
0: Tindran Marcelinhos?
1: Aquest és el tema.
2: Anava a dir que amb les famílies que nosaltres tenim...
1: Sí. A veure, jo ja puc...

0: sense risc d'equivocar-me, veure la cara que farà la criatura. O sigui, perquè com són iguals robot i robota, vull dir, tindran la mateixa cara. Tindrà una llum blava que il·lumina aquesta no cara. Per tant, quan el tinguin, un dels problemes que tindran és a qui ha sortit, saps? Vull dir, ai, mira, té la corona del pare i de la mare, perquè tenen tots la mateixa cara.
1: Clar,
0: saps què vull dir?
1: No
0: és com...
2: I del botanero.
0: Efectivament. Sí, aquí és on començaran els problemes. Aquí, David,
1: però
0: és on...
1: No explica que és el botanero. Eh?
0: Bueno, aquí és on començaran els problemes. Que dirà, es que no se parece a mí, saps? Es que se parece mucho al vecino, saps? Del cuarto o del tercero, perquè al final ens substituiran tots els robots i ja no viuran ningú. I aquí el quiero hacer la prueba de IA, ¿no? O de ADN, o bueno, o de robotía, del que sigui, ¿no?
1: De IA ADN.
0: Sí, quiero ver su código fuente, ¿saps? Per veure si tenen la mateixa codificació. ¿Esto quién te ha codificado aquí, eh? Que estuviste 2 semanas ahí trabajando para una empresa en remoto, ¿eh? I aquí en remoto, doncs, aquesta gent pot quedar... es pot quedar embarassada, una situació embarassosa, la té qualsevol. Clar, en el cas de quan Marcelinho, bueno, Marcelo, tenen Marcelinhos i tals, ja veus que tiren més al pare, no?
2: Sí,
0: amb la
2: és bastant evident.
0: Tiren
1: molt... La mare és més humana, no?
0: És més humana, diguem-ne, no? I ells són més de robeta, o sigui, són més de tirant al pare. I per tant, doncs ja veus, no? D'on ve la genètica, en aquest cas és que és molt difícil de poder predir, perquè, clar, és que és un tema d'IA total. Bueno, seguirem les seves vides, com aquesta temporada hem seguit molts temes que tenien a veure, doncs, precisament amb ninos de felpa que tenen fills i que posen les banyes a les seves dones humanes. Hem vist també, doncs, una sèrie de situacions, no, que han estat complexes i que estic segur que seguirem vivint a la propera temporada i que tindrem moltes d'aquestes històries. Quina és la que us ha impactat més? Perquè jo aquí tinc, deixeu-me abans de que fem una mica de resum, comentar una que l'altre dia compartíem també, que diu: Amazon vende una pulsera que lanza descargas eléctricas cada vez que gastas más dinero del que programaste. Aquesta aniria una mica abans amb l'aplicació sud-coreana, no?
1: Clar, això estaria bé quan estàs escollint coses a internet,
0: sí,
1: a l'impuls, no? Per frenar una mica l'impuls.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que, no ho sé, hi ha gent que pató, saps què vull dir? Que sí, igual hi ha gent que li acaba trobant el gustet a la descàrrega.
2: Sí, també podria ser.
0: Saps què vull dir? De dir, ui, estoy gastando más de la cuenta, descàrrega, saps? Hi ha gent que de seguida se li'n va, saps, amb aquestes coses. Vull dir que a mi em sembla que la idea pot ser bona, però de cop i volta he vist que te voy a torturar llenándote el carrito, el carrito virtual. Clar, tu imagina't. Ostres, no ho sé, tu, és complicat.
2: Jo durant molt temps, per evitar les compres compulsives, el que feia era, cada vegada que comprava una cosa a internet, esborrava les dades de les targetes, les dades bancàries. De manera que cada vegada que volia comprar alguna cosa, llavors m'havia d'aixecar del sofà, havia d'anar a buscar la cartera, trobar la targeta, introduir-la, i se'm passaven les ganes.
0: No, clar, quina feinada, tu.
2: Era molt efectiu, perquè al final, quan compres una mica per impuls, si et fa mandra anar a buscar la targeta, al final ho deixes córrer i dius, mira, bueno, ja ho agafaré en un altre moment. I llavors ho deixes reposar una mica i llavors és, i per què vull això?
0: Sí.
1: Home, si poses dificultats, al final tu penses i dius, mira, saps què? Deixem-ho córrer, no?
0: Sí, sí. Bueno, són aquelles... Sí.
1: Tens molta facilitat, llavors, clar, l'impuls es multiplica.
0: Sí, sí.
1: I estàs impulsat tota l'estona.
0: Sí, sí.
1: A comprar, perquè coses que vulguis comprar, hi ha moltes que veus i dius, ai, això, mira... I després dius, i això per què ho necessito?
0: Sí.
1: No us ha passat a vosaltres?
2: Sí,
0: constantment, Marta. Quan no ens ha passat? És que...

El problema és que, clar, un... I el que sempre comento, no? Que a vegades el que caldria és tenir molt clar quina part de pressupost tens realment, no? Per poder gastar cada mes. I no és pensant en el que ingresses, sinó el que et queda després dels ingressos menys les despeses. Que pot ser el lloguer o la hipoteca... mil coses, no? Que cada mes tens allí i que s'ha de... i que a partir d'allò el que et quedi, si és que et queda alguna cosa, doncs és del que podries tirar. Aquest seria el primer gran indicador que ens faria pensar sempre que hem de gastar menys del que gastem. Però és difícil, és difícil de poder gestionar. Bé, fem una petita pausa i de seguida tornem de comentar els temes en aquest darrer Dimecrous d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. De seguida tornem.

Seguim a Nits de Ràdio, en la tertúlia dels Dimecreus, ara que ja aquesta setmana doncs anem enllestint la temporada 25-26, que ja va arribant a les seves últimes edicions, i ja durant l'estiu doncs podreu escoltar alguns moments, entre ells els que han donat de si els Dimecreus, amb autèntics debats i tertúlies que hem tingut al llarg de certes situacions. Un dels fenòmens que hem viscut nous aquest any ha estat això dels bebès reborn, no? I el greuge comparatiu que suposava el fet de no poder doncs inscriure a la guarderia aquest nino, no? Que recordem no existeix. Quantes problemàtiques noves estan apareixent, no? Igual que el que hem vist de polèmiques que duren dos dies, no? Com va passar amb els nanos que se senten animals, amb totes aquestes coses, no? Cada cop i volta sembla que hem de parlar molt de segons qui, o recordeu? Clar, després de tot el passat, quan ja veus que no havia pa tanto, No en parlem, no en seguim parlant d'aquestes coses, però recordem que fins fa poc molts mitjans seriosos, dic perquè nosaltres ho vam comentar, però nosaltres no som un mitjà seriós, almenys el Nits de Ràdio, Onda Cero Catalunya sí, però el Nits de Ràdio no tant. Van fer-se ressò també, igual que nosaltres, de la notícia d'un evident que havia dit que en el partit de Brasil contra no sé qui un ovni baixaria al mig del camp i s'enduria a molts jugadors, a l'àrbit, que això passa molt en general, que gent...

0: que es vol endur l'àrbit a casa, i part dels assistents que serien abduïts. Vaig escoltar les declaracions a tot arreu. Òbviament no va passar. Era evident que l'evident s'equivocaria amb aquesta predicció. Però no he vist a ningú entrevistar aquesta senyora un cop passat l'esdeveniment. És a dir, dient, escolti, què ha passat? Què ha fallat? No? Que després segur que s'inventa alguna altra història. Però el que et vull dir és que si hem donat aquesta notícia, doncs també fem-ne un seguiment, no?, de tot això, no, de que després ha passat. Nosaltres aquí donem la notícia de que no es va complir, almenys que nosaltres sapiguem. Potser van ser abduïts alguns jugadors, perquè Brasil va acabar eliminat. A veure si van abduir uns quants jugadors i els van substituir per uns alienígenes que eren físicament iguals però no tan bons jugant a futbol. Que això també podria haver passat. No ho sé. El tema és que en principi doncs no han succeït, com tantes i tantes coses que ens venen com que seran un gran èxit i després és un gran fracàs, tot i que nosaltres ja ho vam dir. Entre ells, aquí, tant aquí com a la selecció de tecnologia, hem dit coses que no tenien cap sentit, que la gent s'estava gastant autèntiques barbaritats de diners i que després, si t'he vist, no m'acordo, els NFTs, per exemple, no? Els non-fundable tokens, que tothom gastava milionades per una cosa que era una còpia original d'una imatge a internet, però que tothom es podia descarregar igualment, i la gent va acabar pagant milions de dòlars per això, i ara no n'hi ha cap que valgui més de cèntims de dòlar, no? És a dir, aquí hi ha molta gent que ha perdut molts diners, que tornem al mateix que dèiem abans, si és gent que té aquests diners i li sobren, doncs mira endavant, qui serem nosaltres per dir que s'ho gasten, no? El problema és quan hi ha gent que inverteix els estalvis o els diners que tenia per menjar o per a la universitat del niño, com passa als Estats Units, que han d'anar estalviant. Crec, Marta, com ho veus això, David? Fem poc seguiment d'això del futbol.
1: L'altre dia em va trucar un exalumne que és
0: mexicà. Em pensava que deies un alienígena i diria, ara la liarem aquí, ja veuràs.
1: Un exalumne que és mexicà, i bueno, estava amb el tema del futbol i tal, que ell no ha pogut anar, i això que ell és de possibles, el que passa és que no li agrada gastar-se els diners d'aquesta manera, no? I em deia que les entrades, algunes dels partits, eren 100.000 dòlars al canvi.
0: Mare meva.
1: O sigui, una barbaritat. O sigui, qui s'ho pot permetre, això?
0: Sí, sí, veritat.
1: Llavors, dius, bueno, clar, sí que hi ha gent que s'ho pot permetre, evidentment que sí. Jo, des de logo, encara que tingués, ja us asseguro que no ho gastaria, amb una entrada per veure un partit de futbol, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno.
0: Doncs...
1: Perdó, que t'he tallat una mica...
0: No, però és que estic d'acord, vull dir, però això ja entra dins de... Torno a dir, tornem en que depèn de si és uns diners que pot prescindir o són uns diners que estaven estalviats per una altra cosa, i la bogeria i la impulsivitat, no?, de dir, és que és una ocasió única, no?, serà l'únic cop que a Mèxic tindrem el Mundial o el que sigui, no? Bueno, et pot portar doncs a gastar més del que és. Bueno, no ho sé. Jo aquí el que vaig més és al fet de que molts cops tendim a explicar molt unes notícies que ja veiem que són inverosímils, però un cop no s'han complert, doncs tampoc en fem el seguiment, no? I això potser seria més necessari, perquè si ja veiéssim i la població veiés més en general que molts cops aquestes coses acaben en res, doncs també aprendria la gent a ser més desconfiada, no? Possiblement.
2: Bé, però en aquest cas, al final és una mica el que es fa amb aquestes notícies, és una mica l'espectacle.
0: Que sí.
2: És el clickbait, i de fet, qui s'ho mira, jo crec que ja sap perfectament que allò és mentida. El que passa és que el que vol veure és a veure com ho expliquen, quins motius i per què diu que allò serà així. Perquè, en definitiva, jo crec que és aquella notícia que molts hem vist i molts hem entrat a mirar-la. I bàsicament el que busques és el morbo de a veure com m'ho ven, a veure com m'ho explica i quins motius em dona per dir que això serà d'aquesta manera. No perquè confiïs realment que això serà així. Bàsicament és una...

0: una mica això, el joc de... Bueno, igual que en televisió, l'espectacle, ja sabem que no tot és cert i que moltes coses són mentida de les que es fan en televisió, doncs en aquestes notícies també juguem això. Hi havia un diari que fa, doncs, igual 30 anys o 30 i escaig que va sortir, que es deia Noticias del Mundo. Era una versió en espanyol de News of the World, que és un diari en el que saps que perfectament tot el que s'hi explica són mentides.
1: Sí.
0: Però jugues una mica al joc perquè et diverteix, simplement.
2: Clar, perquè és més divertit que la realitat.
1: Sens dubte.
0: Sí,
1: sens dubte.
0: Sí.
2: Clar, sí. Doncs, dius, bueno, doncs mira, una miqueta et serveix una mica d'esbarjo i d'evasió, no?
1: Sí, bueno.
0: El que sí que, parlant del Mundial, sí que hi ha una notícia que sí que és certa i que jo crec que val la pena que ens faci reflexionar tots. És la notícia d'aquest noi de la selecció de Sud-àfrica.
1: Ah, sí, sí, tant.
0: Que poc després d'haver estat eliminat en els Mundials, hi ha un vídeo en el qual es veu a tota la selecció de Sud-àfrica que han guanyat el partit de 700 i estan tots celebrant els vestuaris, bueno, celebrant que han passat a la següent fase. Excepte una persona, que és una persona que es veu en el vídeo de manera molt fugaç. Se'l veu al fons de tot, assegut en una cadira, amb cara de no estar celebrant res. Aquest noi, pocs dies després d'això, es va suïcidar.
1: Imagina't.
0: I es va suïcidar perquè ell havia anat al Mundial, havia anat a participar, però estava en una profunda depressió per haver perdut a la seva àvia, que és la dona que l'ha fet créixer. Ell no va tenir la seva mare i és la dona que li ha fet de mare durant tota la vida. De vegades, no ser capaços de veure aquests signes dintre d'aquest entorn de tanta alegria, no haver estat capaços de veure aquests signes i potser haver intentat doncs, ajudar-lo d'alguna manera, ostres, fa que haguem de reflexionar una miqueta sobre el nostre entorn i fixar-nos més en les persones que tenim a l'abast i els signes que puguin mostrar de no estar bé.
1: Sí, el que passa és que també estan totalment d'acord i al contrari, creient que tens tota la raó del món, crec que tenim en general la societat un problema, que és que tendim més a ser massa festius i menys comprensius.
0: Sí.
1: Llavors, es fomenta l'èxit i es fomenta la celebració, no? I si hi ha una festa, per exemple, i tu no hi vas, ai, que avorrit que ets, ai, és que com que no vens, doncs tu t'ho perds perquè serà meravellós. I crec que no respectem totes les opcions. Volem ficar tots pel mateix pedaç. Igual hem de ser tots, ni tots hem de ser celebratius, ni tots hem de ser de no celebrar les coses.
2: Per què no vol celebrar?
1: Bueno, aquí seria interessant, és a dir, en aquestes situacions, perquè pot haver algú que perfectament no ho vulgui celebrar i estigui a la mar de bé, és a dir, no vull dir això.
2: Clar.
1: El que vull dir és que davant d'aquesta situació, que molts cops el que es fa és burla, es fa una mica d'assetjament o del que sigui, ai, és que no sé què, bueno, doncs, escolta, simplement dir, ai, com és que no pots venir, què et passa? Diu, no, mira, és que he perdut tal, eps! I aquí és on podrien haver fet molt més per fer costat a aquesta persona. I a lo millor s'hagués salvat una vida. Si els companys haguessin sigut conscients d'això i en lloc de fer segons què o deixar-lo apartat, doncs pensar, mira, aviam si podem posar una fotografia de la seva àvia, saps? No ho sé, evidentment consultant-ho amb la persona, què et sembla si fem això? I a lo millor aquella persona, puf, que no vol dir que sigui segur, perquè a vegades doncs ja sabem, no? I això els professionals de la salut mental ho saben, no? Que pot haver casos que siguin molt difícils de remuntar, però qui sap si haguéssim pogut fer. I això...
2: Però d'entrada jo penso que ja mitigues una mica i potser no li soluciones el problema.
1: No, clar que no. El dol el tindrà i el dol l'ha de passar, però qui sap si aconsegueixes salvar una vida.
2: Vull dir que és sa.
1: Sí, sí.
2: Però que evites un mal major, no?
1: Jo en aquests casos, i algú podria dir, home, però és que hi ha seleccions que tenen un pressupost molt limitat. Bueno, quan estem parlant de seleccions que van al Mundial, el pressupost ja sabem no. Com va. Petit no és. Que

0: tant.
1: Els milions volen.
0: El assistente del entrenador, el que le hace los masajes a los pies, el no sé què. Escolti, portar una psicòloga, un psicòleg, potser no seria tan difícil, eh? Dins de l'estaf. I llavors la feina d'aquesta persona és detectar això que se'ns podia passar desapercebuts a tots, que deia el David, de que en plena celebració un jugador estigui allà, uaps, la feina d'aquella persona és llançar-se cap allà. Després, com diem, podrem salvar-ho o no, però com a mínim ho hem intentat, que aquí hi ha hagut una no complir les funcions.
1: Clar, i a més això és una despesa, jo penso, de les més petites que té.
0: Home, evidentment, és insignificant, no? Davant de les possibilitats que pot fer, no? Però possiblement, i això jo és una cosa, és una opinió personal que tinc, crec que amb l'esport, en lloc d'enfatitzar els valors positius que té, cada cop, i més el futbol, està potenciant els valors de l'enfrontament i del no respecte cap a l'altre i de pensar que és l'enemic en lloc de algú que intenta també guanyar, i que això és els efectes de l'esportivitat. I és evident que tothom vol guanyar i guanyar a tu eterno rival, no? Però que sigui el rival, no? Que no sigui l'enemic, no? És a dir, que després, escolta, la gent, ja sé que hi ha moments de molta tensió i el que tu vulguis, però crec que s'està perdent el respecte en general a la gent, i hi ha determinats, anem a dir, mitjans que potencien l'enfrontament en lloc de potenciar, doncs, el reconèixer a qui et guanya, que hagi fet bé, i si s'ha equivocat l'àrbitre en alguna cosa, doncs es diu, però també s'humanitza a l'error i intentar, doncs, treure-li ferro. Jo crec que ara potser li estem posant massa ferro, i al final les coses importants són com les que diem, no? Que la vida al final sempre és el més important, i hi ha gent, doncs, que està més preparada i hi ha gent que menys. La gent que està menys preparada, doncs, és qui més necessita, doncs, aquesta ajuda professional, que, com diem, no vol dir que sempre se salvi, no, però que com a mínim hagués tingut més opcions i hagués pogut com a mínim intentar, no? Com a mínim intentar.
1: Sí, intentar-ho sempre.
0: Clar,
1: jo
0: per
1: penso
0: això
1: que s'ha d'intentar, o sigui, una altra cosa, si ho aconsegueixes, bé, si no, doncs, però almenys ho has intentat. Jo penso que això també és algo que a tu et reconforta, no? Com a part del grup,
0: sí, sí,
1: que al que pertany aquesta persona, no?
0: I de totes formes, doncs, bueno, també fer més, entendre molt més tots aquests processos, no? del que és la salut mental, i en tots els àmbits, no només ara comentem això perquè el David ens comentava aquesta notícia, però també en l'ambient laboral, no? Que també és molt competitiu i que també, doncs, hi ha moltes pressions i bé.
1: Hi ha molta lluita d'egos.
0: Bueno,
1: ens generarà a tota la societat, perquè inclús a les associacions, jo que estic a les associacions, et diré que la gent té com una mena d'ego-rivalitat, primer del primer,
0: sí.
1: I si puc donar-te una patada te la dono.
0: Sí.
1: Que això, jo, de veritat, no ho havia vist, i ara veig que la gent, per ser president d'una associació,
0: sí,
1: que si dius, bueno, anem a veure.
0: Sí, estic totalment d'acord.
1: Això és no res.
0: Sí. Bueno, no és res, però aquí s'ajunten dos factors. Un, el dels egos, i l'altre, el dels xanxullos. El de les comissions.
1: Sí.
0: Perquè jo que conec el món de les comissions de festes, ja et dic jo que qui és el president, presidenta d'una petita associació, doncs determina, escolta, que s'han d'organitzar uns concerts de no sé què, bueno, doncs aquest representant et diu, mira, si agafes els meus, que jo tinc un pack d'un mago, uns que fan habaneres, que tots són nebots, però va, és igual, saps? I uns que fan no sé què, un disco mòbil, doncs si em compres el pack et surt més barat, i mira aquest sobre. Ai, aquest sobre que ha anat cap aquí. I això passa tot arreu, eh? No només en los políticos, eh? La corrupció està a tots los niveles. Llavors, clar, com no la gent vulgui ser el president de l'associació de camins de no sé què? I jo sempre dic, jo que conec el món de les festes majors, diguem-ne de barri, doncs, escolta, hi ha el concurs d'engalanamiento, i si ets del carrer

0: carrer de patatim de dalt, el teu primer objectiu és guanyar el de patatim de baix. Encara que quedeu al setè i al novè, però saps què vull dir? És un any de dir, que sou els pitjors. Escolta, fes la teva el millor possible i gaudeix de la festa. Si molts cops aquests premis no tenen ni quantificació econòmica. Vull dir que és el diploma que posen a l'engalanat i la gent es torna boja. Si es torna boja per això, com no s'han de tornar bojos per mil i una històries, no? És desesperant.
1: Cada vegada són els càrrecs són president, vicepresident, bueno, primer vicepresident, segon...
0: Assistent del vicepresident segon. Assistent...
1: Secretari, tesorer... El cap, perquè no són responsables. A mi m'agrada molt la paraula responsable.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: El cap, el cap, el jefe. Sí.
0: El cap hi haurien d'anar alguns d'aquests.
2: El CEO.
0: El CEO. Per no dir el CEO, perquè sona més el feo. Sí. Saps? Jo crec que tenim més feos que CEOs, en general. Sí. Ja t'ho dic jo. Pues
1: que, a més, em fa molta gràcia perquè el del cap, la gent diu cap, però diu, bueno, jefe. Com dient, jefe és com més fort, no?
0: Aquests,
1: com...
0: Sí. Sí, el que manda. Abans hi havia la paraula el mandamàs, que era com dir, ostres, és que aquest no solo manda, sinó que manda más, saps què vull? O sigui, era com dir, buf, és el superpower, o sigui, d'això. Bueno, la carguitis, no?, de càrrecs, no?, la titulitis, no?, al final tot això és com... jo dic sempre una cosa que... No, no vol dir que jo... Ni jo no sóc ni millor ni pitjor que cap altra persona, però sí tinc unes quantes reflexions a mida d'anar entrevistant a tanta gent que en sap de les coses, i una de les que jo sempre explico és que a mi m'agrada competir, per exemple, en el meu esport, perquè així no necessito competir a la vida. Saps què vull dir? Em trec aquesta necessitat humana.
1: Això és de... una molt bona filosofia, eh?
0: Jo, però és que a més ho practico i a mi em va molt bé. No sé si és per tothom, però jo competeixo allà, sempre amb esportivitat, i a més sóc amics dels meus rivals. Per tant, això ho puc dir no només a nivell nacional, sinó internacional també. I fas amistats i tal. Imagina't si és sa l'atletisme. Altres esports també ho tenen. D'altres potser no tant. Però el que et vull dir és que es tracta de ser competitiu en el teu esport, afició, jo què sé, doncs el concurs de colles sardanistes o dels que fan castells, igual, del que sigui, no? Colla castellera. Doncs fem la competitivitat a la competició i així la vida personal no ho necessitaràs, perquè ja tens coberta aquesta necessitat,
1: aquest,
0: no?
1: Aquest cupo ja el tens.
0: Hi ha molta gent que competeix amb la vida. El que té més títols, el que té més metres quadrats, el que té de casa, el que té més fills, el que els seus fills han tret més nota que els altres. Ostres, és molt farragós, això. És que trista és la vida, a vegades.
1: Mira, jo me'n recordo d'una persona que va treballar amb mi, que era molt, molt simpàtic, i l'altre, pensant, ordenant els llibres i tal, que sempre deia, quan algú li deia, és que jo m'he comprat una altra casa, o m'he comprat no sé què, i sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes? ¿Cómo?
0: Està molt bé.
1: Saps? I l'altre dia em vaig recordar, dic, escolta'm, era molt bona definició.
0: Bueno, després diran que...
1: Ja els llibres ja quasi no existeixen. Sí, però, després... la veritat, que és per... I sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes?
0: Sí, sí.
1: Que la gent es quedava com dient...
0: Jo tinc una cosa, les polzades de les televisions han anat creixent no perquè sigui més... sinó per tenir més polzades que el del veí. Perquè jo és que tinc el que m'hi cap a la paret. O sigui, és que per molt que volgués és que no m'hi cap més a casa, saps què vull dir? Però la gent és... Quantes polzades tens? Com que dir, mira, jo ja amb això ja ho veig.
1: Però segurament que hi haurà gent... David, que una casa com la teva, que tu vius sol, tal, no? I és igual, ficaré aquesta de més polzades perquè ha d'entrar perquè jo estic sol i ha d'entrar.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, no sé com s'ho fan, però
0: hi ha gent que et tira la paret i de cop i volta veu el veí, no? Perquè diu, bueno, mira, ampliaré... No? A veure, jo podria ampliar el menjador, però ho hauria de parlar amb el veí, perquè de cop i volta... volia, no, que estigués

0: a casa seva. Però bueno, és aquesta competitivitat constant, no, David? Que també es veu en moltes coses i a vegades és trist, i a vegades és fins i tot en les professions, no? També passa, segur que en el món de la locució també ho has vist, tot i que bueno, teniu un bon rotllo també entre els que feu la publicitat i les... i els jingles i totes aquestes coses, però, a veure, no deixa d'haver sempre una competitivitat en tot, que dius, ostres, a vegades és un, té un punt complicat, que sí?
1: En totes les feines existeix.
0: En totes,
1: jo
0: en totes.
1: He de dir que, afortunadament, en el meu gremi, en el gremi de la locució, són molt col·laboratius entre nosaltres, però sempre hi ha aquelles persones que veus que són molt competitives i per darrere van burxant, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I intentant fer-se camí d'aquella manera que, bueno, que potser la resta no veuríem amb bons ulls.
0: Sí, sí, sí.
1: Però això és el que diem, passa a tot arreu.
0: A tot arreu, sí.
1: A les feines, però passa... Hi ha aquest excés de competitivitat que de vegades ho veiem en els nens petits.
0: I tant.
1: I que se'ls inculca per part dels grans.
0: Aquí vaig, que en lloc de...
2: Estic totalment d'acord. És que, clar, tot això ve de petits que es fa.
1: S'ha de veure els equips de futbol alevins i les trifulques que es munten entre els pares.
0: Sí. I això, no, aquesta competitivitat que més cada cop precisament va més aviat, no? Precisament per fenòmens com els del Rafa Nadal o el Carlos Alcaraz, que ja des de molt joves, no? Doncs aconsegueixen els èxits i, clar, vol dir que han de córrer, no? El jovent és que, clar, si no guanya el torneig sub-12, escolti, sub-12, amb 12 anys el que ha de fer és passar-s'ho bé, perquè és que si no s'ho passa bé no arribarà ni a sub-13, saps què vull dir?
2: Clar.
0: És que el problema és que ja volem que es corri molt, i si ha de passar una cosa ja arribarà. I clar, jo això sempre ho dic del món del tennis, perquè jo recordo que quan era petit, doncs això, no, un tennista que podia ser molt bo, doncs igual estava anys i anys, no, abans no aconseguia el gran slam que guanyava o el torneig que guanyava, i amb això ja era molt feliç, no? Ara, clar, si no ets el que guanya més gran slams de la història, ja no, escolta, ja no cal que et dediquis al tennis, sinó...
2: Ja no ets ningú.
0: Ja no ets ningú. Escolti, que Rafa Nadal n'apareix un cada 30 anys, o cada 50. I clar, ara ja... Doncs tothom vol això, no? I clar, tot és molt competitiu. I crec que aquí les xarxes socials, com sempre, tot i els grans factors que tenen, també crec que encara enfatitzen molt més aquesta competitivitat, que s'ha traduït també al número de likes, al número de seguidors, al número de tantes i tantes coses que...
2: Alimenta més encara tot això.
0: Efectivament, alimenta tota aquesta dificultat, no?, que genera, doncs, aquesta competitivitat, perquè tot és comparable, tot és quantificable, no? Abans era... Ai, que... M'ho invento, eh? Ai, que mona surts, o que guapo surts en aquesta foto. Ah, molt bé, ja està. No era comparable un guapo amb un altre guapo. Ara sí, perquè tu pots dir, ets guapo però tens 27 likes i l'altre guapo en té 32. I dic, i vostè no té més vida que haver d'estar mirant aquestes coses, no? Doncs és això. Per això dic que a vegades, i aquí ho ha comentat molts cops el Dani Martín, precisament sobre els estudis que demostren que qui al final juga molt amb els videojocs, doncs precisament fins i tot, no és que sigui més violent, és que ho és menys a la vida real, saps? Perquè ja ha cremat aquesta adrenalina, no? De disparar una cosa que no existeix i que després a la vida real va més tranquil pel món. A part, com quan detectes, tens més facilitat per trobar portes secretes a qualsevol situació. Bé, diu, tantos anys de jugar aventures gràfiques, ja sé que en esta paret, que hi ha una paret pintada d'altre color, aquí dintre hi ha una porta secreta a més munició, no, a més coses, no? Bueno, pues el tema és aquest. En fi, no arreglarem el món, però com a mínim fa una mica de tertúlia,
2: no,
0: fa una mica d'humor.
2: Amb tot això de les xarxes socials, això llegia l'altre dia, que ho tinc que acabar de llegir, d'un estudi de la capacitat d'observació.
0: Sí.
2: Els joves estan perdent la capacitat d'observació, perquè, clar, com que ho tenen a la pantalla i és un espai tan petit,
0: sí,
2: pràcticament són lletres i icones.
0: Sí, sí, sí.
2: Però
0: sí.
2: Les fotos, moltes vegades, no tenen la capacitat d'observació, que tu tens una foto, que estem, nosaltres estem acostumats, perquè som d'una altra generació i teníem les fotos revelades allà, que estàs acostumat a mirar més la foto.
0: Sí, sí,
2: i es
0: sí,
2: veu
0: sí.
2: Que estan perdent aquesta capacitat. Quina bueno, pena, no?
0: Marta, tu i jo, perquè, i el David, perquè quan érem joves hi havia els pergaminos, no? Vull dir, ja tenim sí. Ja tanta edat que... En recorda't quan esculpíem a les parets els jeroglífics, Que dèiem, ara el jovent que mira fotografies ja no sap llegir els jeroglífics, no? Bueno, per fer una mica d'humor. Però... Clar, tot canvia, i en canvi, per reconèixer coses bones que tenen els jovents ara, al contrari, cada cop hi ha més estudis que demostren que consumeixen menys alcohol, que
2: clar,
0: consumeixes menys segons...
2: Banda, això sí que és veritat.
0: Vull dir que és interessant, no és criticar, sinó simplement observar, no? I dir sí. Les diferències i les bones coses que estan adaptant, però n'apareixen de noves que poden ser igual o més de pernicioses. El que passa és que encara no ho detectem, no? O no en som prou conscients. O a lo millor seran unes coses que els activaran molt en el futur. Però clar, a dia d'avui encara no es pot saber precisament per tot lo incert que és doncs, totes aquestes situacions. I per ja anar acabant aquesta temporada de Dimacrous, sempre acabem amb coses... de la doctora Marta González Pérez, però en aquest cas crec que era una segona part del món del cervell, si no m'equivoco, Marta.
2: Sí, del món del cervell i dels animals, perquè els animals sempre parlem dels animals.
0: Bueno, els que animals hi ha animals que tenen més cervell que certes persones que a vegades ens trobem en el nostre dia a dia.
2: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Bueno, l'altre dia vam introduir una mica el tema del cervell. Hi ha una cosa molt curiosa, que el cervell dels bebès és un cervell que està fet per la mare, perquè fins que no té 3-4 anys, això està comprovat científicament. Això, a més, la Clínica Mayo també ho ha comprovat.
0: Home, la Clínica Mayo, tu! És que clar, havia de sortir l'últim dia a la Clínica Mayo, si no ens falta alguna cosa.
2: Sí, home, sí, clar.
0: Això i la Universitat de Cornell, que fa temps que no diem res d'aquesta universitat.
2: No, és veritat. És veritat, i no hem dit res d'això, cert. Sí.
0: Ara es diu saque d'esquina, però bueno, sí.
2: I per què la mare? Bueno, perquè la mare està més a prop del nen, sobretot si li dona de mamar i tal, no? Llavors, el cervell es fa una mica com el cervell de la mare. A més, perquè com que no té còrtex, hi ha com una empatia molt més fàcil, no? Una connexió molt més fàcil d'acceptar, o sigui, d'absorbir per part del bebè. Bueno, és una algo pues, molt curiós, no? Després vam parlar de les etapes, de les diferents etapes i dels diferents una mica del tamany. És veritat que això del tamany, abans sí que es creia que conforme es feies gran, el cervell es feia més petit, i això ara no és veritat. Mira, l'altre dia va ser molt curiós perquè vaig anar-me a comprar un barret i jo tinc el cap bastant gros, es veu, perquè no vaig trobar... I em diu
0: perquè el fa servir molt el cap, Marta. I com que el fa servir molt, al final pot créixer.
2: Home, jo ja sé que soc cabezona, però...
0: Home, no.
2: Doncs no vaig poder comprar un barret. Imagina't. Perquè no tenia la meva talla.
0: Imagina't.
2: I bueno, o jo
0: no, no va haver cap barret que donés la talla. Com perquè el dugui la Marta González Pelay, saps què vull dir?
2: Doncs bueno, la primera etapa és l'etapa de la infància. La primera etapa, en realitat, l'etapa zero... és l'etapa del naixement fins als 3-4 anys, que és quan es fa el cervell. I després ja comença la infància, que és una mica pues, la continuació. No? El cervell té una plasticitat molt gran, és un òrgan molt plàstic, en el sentit de que s'adapta molt bé, i per això s'adapta bé al cervell de la mare. Bueno, la tercera etapa, la segona etapa, és la reorganització i l'ajust, i tot el que són els ajustos, que això és com els cotxes, molt curiós, que és la part de l'adolescència, i que dura dels 9 fins als 32 anys. Com que ara l'adolescència...
0: Sí, és tardia, és adolescència tardia, això és
2: sí,
0: com...
2: Sí, però és que l'adolescència ara es considera que són 28 anys, perquè el jovent no madura tan fàcilment, perquè té moltes facilitats, llavors... li costa més, perquè la maduresa quan ve, quan tens dificultats o tens problemes, Jo no dic que la gent ha de tenir problemes i que has de resoldre per tu mateix, no? Perquè t'has d'espavilar. I ara tot està bastant fàcil perquè a més tens internet, ho mires i ràpidament t'ho soluciona. Llavors, bueno, pues, per això dura fins a... Els de la Clínica Mayo diuen 32 anys. A mi em sembla molt, molt, però bueno. Jo, altres estudis que he llegit són 28, 27, 28 anys. Bueno, la maduresa funcional, que és la tercera etapa, que ja és quan tu ja tens que és la part adulta, la part de l'adultès, del cerebre, que és el cervell definitiu, el que tens ja definitiu, que tens totes les connexions fetes i més o menys has après ja, tens un mínim de cultura, de tot de possos que vas tenint, de coses que tu has fet, de vivències, etc. No? I de rivalitat també, eh? Per què no? Perquè sí, sí. També estan els hàbits i les... I després, bueno, doncs el final de la quinta etapa, que és el final de la vida, no? Però clar, ara el final de la vida, quin és el final de la vida? Quin any us sembla que la gent acaba la seva etapa? Perquè hi ha molta gent que es mor més de 100 anys, 100 anys ara, eh?
0: Home, però si tenen sort, hi ha molta gent que molts menys, no?
2: Sí,
0: clar,
2: depèn
0: de cadascú.
2: Però ja el número de persones que arriba fins a 100, 103, 104 anys és bastant, bastant, bastant alt, eh?
0: Uh-huh.
2: És veritat que la mitjana és de 83 anys,
0: vale.
2: Que és la quinta etapa.
0: Uh-huh.
2: Bueno, això seria una mica lo del tema del cervell. Vull dir una altra cosa, perquè és una mica llarg i no sé si em deixaràs...
0: Sí, sí, sí. De moment pots fer, fins que no vingui al cine i sí. Digui tal, pots anar...
2: Bueno, doncs, bueno, diuen que el cervell és un dels òrgans més feliços que tenim, no?
0: Fixa't. Bueno, hi ha gent que pensaria que és un altre, però també sí. Depèn de com li vagi, saps? De
2: sí.
0: com li vagi darrerament el tema, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: perquè... diuen allò de que l'estiu tot a cuca viu, no? Doncs...
0: Per aquí anava, sí, sí, sí. Anava molt...
1: Que ara l'estiu deu ser
0: sí.
1: L'època més feliç.
0: L'òrgan cucal, sí, efectivament. Sí, sí, sí.
2: Clar, diuen que, bueno, que és el secret per ser feliç pues és la gratitud i la compassió.
1: Ah, pensava que era tenir un camió.
0: Sí,
1: un camió.
0: Sí, sí, sí. Bueno, això ja...
2: Diuen
0: ara,
2: que,
0: ara ja no.
2: Si tu, el que parlava abans de casa, no? De la rivalitat i de tot això, no? Doncs si tu ensenyes, o sigui, si a les famílies... Clar, són les famílies, al final, que s'ensenya aquestes coses, aquests valors. Hi ha molta gratitud i molta compassió. El cervell i les persones són molt felices. Això ho diu la Clínica Mayo, també. Eh?
0: Imagina't, la Clínica Mayo.
2: Perquè avui anem
0: sí.
2: De Mayo, eh?
0: Sí,
2: de Mayo,
0: coses,
2: Mayo cap amunt.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors, què passa? Que, aquesta, que els, hem de tenir que... El cervell no és capaç de distingir entre el dolor físic i l'emocional. Mm. Per ell és el mateix dolor, el físic i l'emocional. Llavors, un comentari despectiu fareix tant com una espina que se't clava a qualsevol part del cos.
0: Que interessant, això, Marta.
2: Són estudis que han fet i que és, bueno, doncs, és el mateix. I moltes vegades dius, home, no és el mateix, perquè sembla que l'espina te la treus i ja està. No, doncs està comprovat. A més, les reaccions del cervell quan fan aquests estudis, com que monitoritzen a la gent que participa en aquests estudis, doncs es veu, no? Es veu la reacció. Llavors, bueno, doncs, per trobar la felicitat cal refugiar-se en la gratitud, perquè, clar, nosaltres som agraïts, perquè la gratitud...
0: És una bona pregunta.
2: Poso que... Ser agraït, tenir gratitud, és molt important a la vida.
0: Sens dubte.
2: Perquè tu te sents molt més bé, no? No sé vosaltres, però... Si ho penses, ho analitzes, tu que fas aquestes reflexions,
0: si estic totalment d'acord. I el problema és que possiblement, tornem al mateix que dèiem, no es fomenta això. El que es fomenta és la competitivitat i l'excel·lència, no? I la gratitud, segons qui, fins i tot ho pot veure com una debilitat, no? I al contrari, hauria de ser els actius, no? Avui dia, la gratitud, l'actitud davant de la vida, totes aquestes coses hauria de ser el que més es valorés, no?
2: Clar.
0: I no sempre és així.
2: Pues, de la compassió i de la gratitud, als Estats Units es fan uns màsters d'un any que només estudia la comunicació i totes les connotacions que tenen la gratitud i la compassió. Això és interessant, eh? Mireu, doncs està... si dona per d'allò. Eh? I, bueno, doncs com he dit, el secret és buscar la gratitud i la compassió per ser més feliços. O sigui que jo recomano als nostres oients que aquest estiu facin una mica de reflexió, ja sé que això és molt filosòfic, bueno, però potser el millor, doncs mira, troben algú en què és diferent, no? Que no s'havien parat a pensar i pot ser interessant, pot ser positiu.
0: Doncs absolutament, bueno, absolutament. I...
2: Llavors, els animals. A veure, hem parlat animals. Molt d'animals.
0: Vinga, sí.
2: Quin és l'animal més feliç, que es considera més feliç del món?
1: Ostres.
0: A veure.
2: El cuoca.
0: Veus, no l'hagués dit, més que res perquè no el conec, el cuoca, no l'hagués dit. No, dic...
2: És un petit marsupial originari d'Austràlia que destaca perquè té una part de la boca, un hocico, diguéssim,
0: sí,
2: amb unes grans mofletes, que es crea una il·lusió òptica per tenir un somriure permanent i amigable.
1: Ai, parlant de la compassió, són una monada.
2: I de la gratitud, eh?
1: Són una monada.
0: Els cuoques?
1: Sí.
2: Sí. És molt maco, sí. Bueno, pues, aquest es considera, o sigui, és conegut com l'animal més feliç del món. Ja sabeu que això serà uns que han dit això i d'aquí un temps pues, sortirem nosaltres i diran que... Però aquest és molt mono, eh?
0: M'acabo d'enamorar dels cuoques, eh? Per qui ho vulgui buscar, Q-U-O-K-K-A.
2: Q de...
0: No, dic caca perquè aquí, com que són molts
2: caca.
0: De... Sí, sí, aquí són molts de caca, doncs...
1: Clar, és veritat, avui no n'havíem parlat.
0: Per això, no havíem tret la caca, doncs sí. Acabem amb els cuoques, que són preciosos,
2: llavors,
0: mare meva.
2: Hi ha animals que representen la felicitat. Un és el dofí, l'altre és el gos Golden Retriever, la llúdria, el colibrí... El gos en general, perquè el gos en general està considerat el millor amic de l'home, no? del ser humà, diguéssim, no? És el que està. El més, potser és el més compassiu, nosaltres, no? El gos, què us sembla?
0: Sí, home, i tant, és una mora.
2: Sí, bueno, en moltes cultures es creu que els animals són l'encarnació de les guies espirituals i que se'n denominen animals espirituals, no? O sigui, que els animals són en realitat unes guies espirituals que la vida ens dona i ens acompanya. Eh? Bueno, uns són més savis que els altres, perquè també els amos són més savis que els altres. O sigui, no tothom és tan savi.
0: Això també és veritat. Jo
2: que el David Cervelló i David Morales són molt savis, hi ha altres persones que no són tan savis.
0: Però, però és allò que s'acaben assemblant, no?, una mica els animals als
2: clar,
0: amos o les persones que els cuiden. Doncs ja hi ha aquest mimetisme també.
2: A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia el colibrí, no? Trobo que és molt simpàtic.
0: És preciós. El que passa és que jo ara m'has ensenyat els cuoques i ja no puc pensar en una altra cosa. Estic mirant fotografies.
2: És molt maco, sí.
0: Estic mirant fotografies de cuoques per sobre les meves possibilitats.
2: Amb aquestes galtes així tan maques que té i amb el musell aquest, el seu musell així molt, molt característic. Eh?
0: És preciós.
2: I aquest somriure permanent i amigable, doncs clar, el que no sé si aquí es poden tenir o no, perquè clar, el millor aquí no es poden tenir. Aquests animals normalment són difícils de poder portar o comprar o
0: investigarem,
2: tenir, no sé.
0: Investigarem perquè si no m'aniré a viure on visquin aquests animals perquè en fi.
2: És curiós perquè a la representació de la felicitat que l'elefant moltes vegades que els contes, els nens se'ls hi posa elefants,
0: sí.
2: En canvi els llistats que he mirat de la representació de la felicitat no hi són. El dofí sí, eh? El dofí és un dels que està present en quasi totes les llistes que he mirat, que simbolitza l'alegria, la llibertat, l'harmonia i a més pues, és a part molt, molt intel·ligent, és molt sociable i a més pues, li agrada molt jugar, no? És molt, molt, molt juganer. Sí. Llavors, bueno, pues, la llúdria, mai hagués pensat que la llúdria pues, hagués sigut un animal que representi la felicitat.
0: Tampoc els hi han preguntat mai, Marta.
2: No, clar.
0: Vull dir que a vegades és allò de preguntar
2: bueno,
0: a la gent.
2: És que són animals que són, es veu molt, molt juganers i, llavors, com que, i molt actius. I potser aquesta activitat, i després tant en la llúdria com el dofí, són els animals aquests que estan amb el mitjà aigua,
0: sí.
2: Són com més agradables, no sé. tenen, tret dels peixos, perquè els peixos...
0: Bueno, els peixos són secots, tot i que estiguin a l'aigua, a vegades són secots, que dius, mira, és que no transmet molt.
2: Eres més fric un pescau, no?
0: Sí, no transmet molt. No.
2: Sembla que, pobrets, que no sé si tenen molt cervell o no, perquè o són poc, no són molt expressius els peixos en general. Sí. En canvi, bueno, el dofí és...

0: i més independent que el gos. Llavors, simbolitzen, mira, l'elegància, els gats. I després es veu que s'adapten molt bé. Jo crec que no, però bueno, no sé, jo no he tingut mai gats, però gent que conec que té gats diuen que no s'adapten, van per lliure totalment.
1: Bueno,
0: no sé si vosaltres heu tingut alguna
1: els amos, vegada. Els amos són els gats en aquesta relació,
0: sí.
1: I la mascota és el que els cria. Perquè
0: el pingüí també, que és molt simpàtic i molt, a més és molt, molt solidari.
1: Val.
0: El problema del pingüí es veu que és l'olor que té.
1: Sí, que bueno.
0: Clar, perquè ha de tenir un greix molt, molt, molt fort,
1: val.
0: Perquè com que viu a un mitjà fred i humit, pues es veu que genera una, com un, el manto ácido nostre, però a lo bèstia.
1: No tenia pensat posar pingüins al meu pis perquè no hi cabrien, no hi cabem ja, però bueno, m'ho anoto igualment, en qualsevol
0: bueno,
1: cas, amb unes pinces.
0: Mai se sap, escolta'm.
1: Sí.
0: O un os polar.
1: Tampoc m'hi cap, Marta. Vull dir, encara m'hi cap menys.
0: A l'os polar té un dia específic al llarg de l'any, que és el dia 27 de febrer.
1: Ja ho comentarem, segur que ja arribem amb el David Morales. Recordarem el proper 27 de febrer. Te'n recordes que ens ho va dir la Marta, que era el dia de l'os polar?
0: Pues, també l'eriçó simbolitza l'harmonia i la serenitat, així com la intuïció i la gentilesa.
1: Ponga un eriçó, no sé. Un eriçó en su vida.
0: Bueno, sí, això mateix. Aquest és més petit, eh? Aquest sí que el pots tenir a casa.
1: Sí, aquest encara... El que passa és que després m'oblidaria que el tingui i encara me'l clavaria en algun moment, saps? Allò el seure...
0: Clar, sí. I a més s'associa amb la protecció i la valentia, així com la vitalitat i l'enginy. No? O sigui que no té moltes qualitats, l'eriçó. Pensa tu, eh?
1: Sí. No tenia pensat.
0: Te'l pots portar quan te'n vagis a fer atletisme, te'l pots portar, perquè és petitó.
1: Mira, jo com a mascota tinc alguns dragonets que tinc aquí a la terrasseta que em fan companyia i s'alimenten dels mosquits. I aquests són, de moment, tot el que tenia pensat de tenir d'animals a casa. Però bueno, jo vaig prenent nota de tot el que ens diu.
0: Bueno, i podem continuar si voleu, però...
1: No, l'any temporada que ve, no? Marta. No tenim temps per més animals aquesta temporada.
0: Sí,
1: guarda
0: no
1: uns quants animals per la propera temporada.
0: La temporada que ve farem coses noves, però animals, també tocarem animals, eh?
1: Em sembla perfecte. Les dues coses em sembla meravellós, que sempre, sí, sempre innovant i creant noves seccions, però mai oblidant el món animal i els animals de la Marta González Peláez, que aquí en les coses de la Marta González Peláez, al final el que té en comú és que ens aporta coneixement, i el saber no ocupa lugar, i això és un avantatge perquè el meu pis és petit, però és bo que el tinguem i que fem servir aquest servei que ens ha explicat també aquestes dues últimes setmanes. Així que, Marta, moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Ja quan tornem, ja explicarem novetats que farem la temporada vinent, que farem números rodons, i això s'ha de celebrar. Així que, Marta,
0: gràcies,
1: moltes
0: gràcies. Gràcies a vosaltres també, que tinguem molt bon estiu, que els oients tinguin molt bon estiu, que els que ens escolten, que són fidels, estiguin aquí com un clau.
1: Com un clau,
2: Bueno, I els que encara no ens escolten, que també estiguin com un clau.
1: Que comencin a fer claus, ja, així en general, que tindrà més salut.
0: I a més que escoltin els resums,
1: sí,
0: i els moments més importants de la temporada.
1: Els millors moments,
0: que són molts
1: perquè tenim una gent fantàstica.
0: Molt i molt importants.
1: Home, escolta, i que jo els escolto, i us ho dic sincerament, perquè se'm passa, com que tinc memòria de peix, m'oblido la meitat de les coses i em va molt bé recordar tot el que ens aneu explicant en el programa. Així que, Marta, moltíssimes gràcies i, en aquest cas, fins
0: gràcies,
1: la propera temporada.
0: Gràcies, una abraçada ben forta a tothom, bona nit.
1: David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Si més no, tots coneixem l'expressionisme alemany o el seu exponent més famós, el Crit de Munch. Els primers moviments avantguardistes estan plegats de noms que han marcat un abans i un després en l'estètica, tant a Orient com a Occident, com és el cas de Wassily Kandinsky. I qui no recorda el famós grup artístic de Múnich, Der Blaue Reiter, que significa literalment el genet blau? Però sabríeu anomenar alguna dona en el marc d'aquests moviments? Nosaltres us donem un cop de mà fent un petit tast a una de les poques figures femenines vinculades al desenvolupament de l'expressionisme alemany, Gabriel Munter.

Aquesta artista va néixer el 19 de febrer de 1877 a Berlín. Filla d'una família acomodada, des de ben petita va rebre el seu suport en tot el relatiu a les seves inclinacions artístiques. Formada a l'Escola de Dibuix per a Dones de Düsseldorf i alumna de Kandinsky, el seu art va evolucionar cap a la simplificació.

De la forma, tot influït per les experiències dels seus companys i pel descobriment de les pintures sobre vidre a Murnau, una zona de Baviera. Muntart també va participar, juntament amb Franz Marc i Kandinsky, que també va ser el seu company sentimental durant els anys previs a la Primera Guerra Mundial, en la creació de Der Blaue Reiter. Val a dir que la rellevància d'aquesta artista no es va reivindicar fins a la Segona Guerra Mundial, quan sorgí un interès renovat pel que va suposar l'expressionisme alemany. De fet, amb l'arribada del nazisme tant ella com altres companys seus van haver de deixar d'exposar les seves obres i de retirar-se forçadament de la vida pública.

Però, malgrat tot, Munter no va abandonar la seva passió artística i durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial va amagar totes les pintures que va poder del grup del Blaubeer-Reiter. I només una última dada. En acabar la guerra, havia aconseguit rescatar més de 80 pintures que va donar finalment a la ciutat de Múnich.

Avui parlem d'una sèrie on tot comença amb una traïció creativa i una pregunta incòmoda. A finals dels anys 50, Bill Hanna i Joe Barbara, els mateixos homes que havien creat Tom i Jerry i guanyat 7 premis de l'Acadèmia per aquells curtmetratges, van rebre una oportunitat que fins llavors semblava impossible: crear la primera sèrie d'animació per a la televisió en horari de màxima audiència. Algú havia de ser el primer a posar dibuixos animats en prime time. I van decidir que serien ells, i ho farien amb un crit que tothom recordaria. Yabba Dabba Doo! I és que parlem dels Picapedra.

0: En Hannah i en Barbara s'havien conegut el 1937 treballant com a veïns d'escriptori a la Metro-Goldwyn-Mayer, però el 57 l'estudi els va acomiadar i tots dos van fundar llavors Hanna-Barbera Productions. Des d'aquella nova empresa van mirar cap a la televisió. El repte era clar, calia inventar un format d'animació per adults que funcionés en mitja hora setmanal, amb els recursos limitats que permetia el pressupost televisiu, molt menor que el del cinema. La solució que van trobar seria la pedra fundacional de la comèdia animada moderna. La inspiració per al concepte va venir de la sèrie de televisió més popular del moment. Bill Hanna va reconèixer obertament que The Honeymooners, la sitcom de Jackie Gleason, havia influït decisivament en la creació dels Picapedra. En aquell moment era la sèrie més popular de la televisió i, pels seus gustos, la més divertida. Els personatges li semblaven fantàstics i això va influir enormement en el que van fer. El seu soci, Barbara, en canvi, deia que no recordava haver mencionat The Honeymooners quan van vendre el projecte. Una versió una mica difícil de creure, considerant que els paral·lelismes entre les dues sèries eren extraordinàriament evidents.
1: Vamos, mi amor. Cómete tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita. Es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami.

0: potaje de cactus es muy bueno. Oh, Pebbles. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles? Ella siempre lo come cuando tú se lo das.
1: Bueno, es que conmigo no puede ponerse sus moños porque soy muy enérgico.
0: Bien, bien. Mientras tú le das de comer a Pebbles, yo recogeré la mesa.
1: Muy bien. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Esos alimentos infantiles verber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿qué será? ¿De qué sabor será? Me sabe como a lentejas con chorizo. ¡Está delicioso!
0: ¿Cómo se está comiendo su potaje Pebbles, Pedro? ¡Oh, está vacío! ¡Ah! Tú sí le conoces el modo, Pedro.
2: Fins i tot, hi va haver el plantejament d'ambientar la sèrie entre nadius americans o en el si de l'imperi romà. Però un dia un dels col·laboradors va arribar amb un esbós d'un home i una dona vestits de pells d'animals. Instantàniament, van saber que era això, recordava William Hanna. L'edat de pedra, la humanitat en la seva versió més primigènia, però amb cotxes, televisors, frigorífics i tots els electrodomèstics de l'Amèrica suburbana dels anys 50. La contradicció era on hi havia la gràcia. Pedro Picapiedra era Ralph Cramden a The Honeymooners, però amb un dinosaure de mascota. El nom del programa va passar per diverses versions. Primer va ser The Flagstones, però aquell cognom ja apareixia en una tira còmica anomenada High and Lois. Llavors va ser The Gladstones, fins que van arribar els Flintstones, un nom que sonava bé i no pertanyia a ningú. Joe Barbara va viatjar a Nova York i durant 8 setmanes consecutives va intentar vendre el projecte a tots els anunciants i cadenes que el volguessin escoltar. L'últim dia, ja exhaust i desanimat, el va presentar als executius de la ABC. Només 15 minuts després d'un pitch que durava 90 minuts, la cadena va dir que sí. 8 setmanes de portes tancades i al final, una mitja hora de presentació que ho va canviar tot. La sèrie es va estrenar el 30 de setembre del 1960 a 9:15 del vespre. Va ser el primer programa d'animació en horari de màxima audiència de la televisió americana i la primera sitcom animada de la història. Però el que molts no saben és que la sèrie no anava destinada als nens. Va ser el primer programa animat en incloure rialles enregistrades, com qualsevol comèdia de situació per adults. I va ser, també, la primera parella animada en aparèixer junts al llit i en tractar el tema de la maternitat. Eren Pedro i Vilma, no uns dibuixos per a la mainada. Eren adults de classe treballadora amb problemes d'adults.
3: Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tiene conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro?
1: Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día.
3: ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca?
1: Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano.
3: La solución es muy sencilla, Pedro.
1: ¿Ah, sí?
3: Claro, pídele un aumento a tu patrón.
1: Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo.
3: Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la oficina y exígele más.
1: ¿Más?
3: Te lo mereces, Pedro.
1: ¡Sí!
3: Tú eres un experto con la excavadora.
1: Sí.
3: Y ahora tendrás otra boca más que alimentar.
1: Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela.
3: Bien hecho, Pedro.
1: Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto.
3: Bien, ¿y qué esperamos?
2: Prova irrefutable de l'enfocament adult és el que es veia entre capítol i capítol. Durant les primeres dues temporades, un dels patrocinadors principals era la marca de cigarretes Winston. Cada capítol acabava amb en Pedro, o en Fred, com en deien a la versió americana, encenent una cigarreta a la Vilma mentre cantava el seu eslògan publicitari. Anuncis de tabac, protagonitzats per dibuixos animats, en horari de màxima audiència. Avui sona broma, eh? Però en aquell moment era perfectament normal. Quan el personatge de la Pebbles va néixer el 1963 i la sèrie es va orientar cada vegada més al públic infantil, Winston va retirar discretament el seu patrocini. La mateixa sèrie que havia debutat venent tabac acabaria anys més tard associada a unes vitamines infantils de colors. I ara ve un episodi que tothom en el show business americà coneixia, però que ningú no s'atrevia a dir en veu alta. Jackie Gleason, el creador i protagonista de The Honeymooners, va reconèixer clarament en una entrevista a la revista Playboy l'any 86 que havia considerat molt seriosament demandar Hanna-Barbera. Però el seu amic i actor de doblatge Henry Corden li va transmetre el que els seus advocats li havien dit. Podries probablement fer que traguessin els picapedra de l'aire. Però vols ser conegut com el tio que va fer desaparèixer en Pedro Picapiedra? El que va prendre una sèrie que tant els nens com els pares estimaven? Gleason s'ho va rumiar i va decidir deixar-ho córrer.
1: Aquí está el piedriórico de la tarde, querida suegra. Léalo usted primero. Use mi silla, mi querida suegra. Yo me sentaré en una piedra. Pero es que yo insisto, queridísima suegra, en que se coma el filete más grande.
0: Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá.
1: Trato de serlo a costa de un gran esfuerzo.
0: Lo sé, cariño. Y creo que ya está queriéndote.
1: Espero que así sea.
4: ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
1: Lo lamento, querida suegra. No esperaba que usted sacara su delicado pie. Amo a mi suegra, amo a mi queridísima...
2: Mentrestant, a l'estudi hi havia un home que feia malabarismes impossibles amb la veu, en Mel Blanc, la veu de Bugs Bunny, del Porky Pig, de Speedy González i d'una trentena més de personatges, donava vida a Pablo Mármol. El 24 de gener del 61, Blanc va tenir un accident de trànsit al Sunset Boulevard de Hollywood. Va patir una triple fractura de crani que el va deixar en coma durant 3 setmanes, a més de fractures amb dues cames i la pelvis. Diuen que un neuròleg de la Universitat de Califòrnia de la UCLA va intentar treure'l del coma adreçant-se a ell no com a Mel, sinó com a Bugs Bunny. I va rebre una resposta feble però perfecta, amb la veu inconfusible del personatge. Blanc va agrair públicament a Bugs Bunny haver-li salvat la vida. Blanc va poder tornar a la sèrie molt abans del que s'esperava. Els productors van instal·lar un estudi d'enregistrament provisional al costat del seu llit d'hospital per a tot el repartiment i ell va gravar les seves rèpliques des d'allà. Dawes Butler el va substituir en 5 capítols de la segona temporada mentre durava la recuperació. Quan Blanc va tornar, la veu d'en Pablo havia canviat. Havia passat d'un to nasal i agut a una veu més greu i rodona. L'accident havia deixat empremta fins i tot en el personatge.
0: Oh, la playa empedrado. ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty?
5: Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños.
0: Incluyendo a los esposos. Mira, Pedro.
1: No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Ey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Vilma!
0: Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad.
1: ¡Ah, no! ¡No, Vilma, por favor! ¡No! ¡Ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar si me está haciendo cosquillas! ¡Vilma! ¡Ay, por favor!
0: Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.
2: Les dues primeres temporades dels Picapedra es van rodar a color, però l'ABC les va emetre en blanc i negre. 6 temporades, 166 capítols i una sintonia, Meet the Flintstones, que ha sonat als caps de generacions senceres. La sèrie va mantenir el seu rècord com la sèrie animada més llarga durant dècades, fins que el 1997 els va superar una altra família disfuncional americana, els Simpson. I és que Matt Groening sempre ha reconegut el deute, la mateixa estructura de matrimoni exasperat, fills i veïns insuportables, però amb un Homer en comptes d'un Pedro. De Piedradura a Springfield, hi ha menys quilòmetres del que sembla.

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola persona a qui atribuir la invenció del rock and roll, el nom potser seria Chuck Berry. No perquè fos el primer en tocar aquell so, mai no hi ha un primer en res en la música, sinó perquè va ser el que va definir els elements que farien del rock and roll un gènere. Els riffs de guitarra, les lletres sobre adolescents i cotxes i llibertat, l'actitud escènica, el duck walk... Sense Chuck Berry probablement no hi hauria hagut Beatles, ni Rolling Stones, ni la major part del que entenem per rock. I malgrat tot, la seva vida és plena de zones fosques que no es poden ignorar si vols explicar-la honestament.

Charles Edward Anderson Berry va néixer el 18 d'octubre del 1926 a St. Louis, a Missouri, el menor de tres fills de Henry Williams Berry i Martha Bell Berry. La família vivia al barri conegut com Deville, al nord de St. Louis, un dels barris de classe mitjana afroamericana de la ciutat. El pare era contractista i diaca d'una església baptista. La mare era directora d'escola pública certificada. Era per als estàndards de l'Amèrica negra dels anys 20 una família respectada i estable. En Chuck va néixer en un entorn que li va permetre explorar la música des de ben petit i les seves primeres influències van ser el blues i el gospel que sonaven a les esglésies i als clubs del seu barri. El Summer High School, una escola secundària de prestigi per alumnes negres de St. Louis, va donar la seva primera actuació pública al 1941. Però aquella mateixa escola i aquells mateixos anys van ser el marc d'una decisió que li canviaria la vida. El 1944, amb 17 anys, Berry i uns amics van robar tres botigues a Kansas City i van robar un cotxe a punta de pistola. Segons la seva pròpia versió, el cotxe d'ells havia deixat de funcionar

City, a Missouri, on va passar 3 anys. Allà va formar un quartet vocal, va fer una mica de boxa i el grup va arribar a ser prou bo per actuar fora del centre de reclusió. Va sortir del reformatori el dia del seu 21è aniversari, el 1947. Era un home jove, amb un antecedent penal i un talent musical sense cultivar que estava a punt d'explotar.

L'octubre del 1948, Berry es va casar amb Thimetta Toddy Sacks, amb qui estaria unit fins a la seva mort, malgrat totes les turbulències que vindrien. L'any 50 van tenir la seva primera filla, Darling Ingrid. Chuck va mantenir la família treballant en fàbriques de cotxes, de porter en un edifici d'apartaments, i va estudiar cosmetologia al Poro College of Cosmetology. Era pragmàtic i treballador, i el 1950 ja havia aconseguit comprar una petita casa de maó de 3 habitacions al carrer Whittier, que avui està catalogada al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units com la Chuck Berry House. A principis dels anys 50, Berry havia començat a tocar en grups locals de St. Louis per arrodonir els ingressos. Estudiava els riffs i les tècniques escèniques del bluesman T-Bone Walker i prenia classes de guitarra amb el seu amic Ira Harris. El 1953 es va unir al trio del pianista Johnny Johnson que tocava en un club de St. Louis. La combinació de Berry a la guitarra i Johnson al piano seria la base del so que definiria els seus millors enregistraments. El maig del 1955 va fer el viatge que ho va canviar tot. Va anar a Chicago. Va buscar Muddy Waters, el déu del blues elèctric de Chicago, i li va preguntar on podia gravar. Waters li va dir que anés a veure Leonard Shess, de Shess Records, i Berry va fer exactament allò. Va portar a Shess una adaptació d'una vella cançó country, Ida Reed, que havia transformat en quelcom completament diferent. Shess la va publicar amb el títol Maybelline. Va vendre 1 milió de còpies i va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Chuck Berry tenia 28 anys i acabava d'inventar el rock and roll.

brimstone lamp. Entre el 1955 i el 1959, Chuck Berry va publicar una sèrie de cançons que formen part dels fonaments de la música popular moderna. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen i Johnny B. Good. Cada cançó era una lliçó magistral sobre com combinar un riff de guitarra irresistible amb una lletra sobre el món dels adolescents americans. Els cotxes, les noies, el ball, l'escola, la llibertat... Berry escrivia sobre experiències universals amb una precisió i una energia que cap artista blanc de l'època igualava. I ho feia en una llengua musical que els adolescents de tot el món podien aprendre a tocar amb una guitarra barata. La seva tècnica escènica era revolucionària. El duck walk, el pas d'ànec, aquell pas ajupit i enlairat alhora que feia mentre tocava la guitarra, es va convertir en una icona visual del rock. John Lennon va dir que si volgués donar un altre nom al rock and roll, li diria Chuck Berry. Keith Richards va aprendre a tocar la guitarra copiant els riffs de Berry. Els Beatles van gravar versions seves. Els Rolling Stones van debutar a la televisió britànica amb una cançó de Chuck Berry. Però el 1959 va esclatar l'escàndol que li tallaria la carrera per la meitat. Berry va ser acusat d'haver transportat una noia de 14 anys a través de les fronteres estatals amb finalitats sexuals. Una violació de la llei federal

coneguda com a Mann Act. El primer judici va ser declarat nul per conducta racista del jutge. El segon va acabar amb una condemna de 3 anys de presó. Berry va sortir el 1963 i va intentar reprendre la carrera, amb certs èxits. No particular place to go, you never can tell, però la seva indústria i el públic havien canviat. La invasió britànica liderada pels grups que ell havia inspirat ara dominava el mercat.

als anys 70 es va convertir en un artista de circuit de nostàlgia, tocant amb bandes locals de qualitat variable que contractava cada ciutat perquè no havia de pagar-los un sou fix. Era famós per cobrar sempre en efectiu i per avançat, i per no assajar amb les bandes amb les quals tocava. L'any 79 va tornar a la presó 4 mesos per evasió fiscal. I el 90 va ser demandat civilment per instal·lar càmeres ocultes als lavabos d'un restaurant que tenia a Missouri, amb acusacions que afectaven desenes de dones. Va arribar un acord extrajudicial amb les víctimes. Les contradiccions de Chuck Berry eren immenses i reals. Era un geni musical, sense disconsió possible. Era també un home que va cometre delictes greus contra dones i menors. Les dues coses convivien en la seva biografia, i ignorar-ne una per exaltar una altra seria deshonest. Chuck Berry va morir el 18 de març del 2017, als 90 anys, a la seva finca de St. Charles, a Missouri. Feia setmanes que havia acabat de gravar el que seria el seu primer àlbum d'estudi en 4 dècades, Chuck, publicat pòstumament el mateix any. El 1986 havia estat en la primera fornada de persones introduïdes al Rock and Roll Hall of Fame.

Una cançó. Johnny B. Good. El 1977, la NASA va llançar a l'espai un disc banyat en or. Contenia 90 minuts de música que representava cultures de tot el món. Alemanya hi va posar Bach i Beethoven. Gran Bretanya va triar una cançó solemne, The Fairy Round. Els Estats Units van posar Chuck Berry i l'eterna Johnny B. Good. L'elecció americana diu molt de fins on pot canviar un país en menys de 20 anys. L'any 58, quan Berry va compondre i gravar Johnny B. Good, els mateixos que anys després el triarien com a ambaixadora interestel·lar, estaven com a mínim molt incòmodes amb el que representava. Els malucs d'Elvis Presley ja preocupaven prou, però aquí hi havia un home negre que escrivia totes les seves pròpies cançons, tocava la guitarra millor que qualsevol altra veu de la ràdio i tenia l'atreviment de cantar sobre convertir aquell rock and roll, ja d'entrada tan alarmant, en un gran negoci. Arrencant amb un riff que et posava la pell de gallina, un riff que Berry havia agafat directament d'un disc de Louis Jordan i que amb el temps hauria de mantenir Keith Richards amb dents postisses, Berry explicava la història d'un noi de camp, sense gaires perspectives, però destinat a fer-se ric i famós gràcies a la seva facilitat innata amb la guitarra. El 1958, Berry ja havia estat pioner en bona part dels instruments i els ritmes del rock and roll. Amb Johnny B. Good hi afegia l'ingredient que faltava, l'ego. I per si no n'hi hagués prou, és l'única cançó de rock and roll a bord de la sonda Voyager llançada a l'espai al 77 com a missatge de la humanitat a qualsevol civilització que la pugui trobar. Que la cançó que representa el rock and roll a l'univers sigui de Chuck Berry és al mateix temps completament lògic i profundament irònic.

0: Doncs diria que arriba el millor moment de la setmana, però no.
1: Sí, sí.
0: Però no perquè sigui el paraula de cançó, sinó perquè només queda una setmana perquè jo pugui escoltar totes les cançons senceres.
1: Sí, d'aquesta...
0: Home.
1: Sempre et dona toc, eh? Dius, que les vull escoltar senceres.
0: La Marina està bonera, aquí s'acaba, sí, no puc escoltar més.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve, amb la Montse Valls i segurament amb el Robert Calvo...
1: Defenaremos... La veritat.
0: Doncs podrem escoltar, podem acabar el amb el nostre toc i escoltar totes aquestes...
1: I tant, i tant.
0: Cançons, però mentrestant, avui et toca a tu, és el teu torn.
1: Sí, em toca la part vintage. De... Recordem, hereto la secció de Robert Calvo, sí. Per tant, cançons d'abans de l'any 2000, i com que tenim aquí a la Clàudia, ara que l'he vist arribar i tal, estava repassant, dic, crec que no en coneix cap de les cançons que... que porto
2: avui.
1: Ho veurem. Per tant, és una gran secció, una gran ocasió perquè descobreixis grups.
0: Però mira, ens ha dit que li agraden alguns grups de rock perquè els escolta a casa seva. Potser alguna de les cançons també les coneix per aquí.
1: Aviam, recordem que les tres paraules eren església, somriure i concert. És així, no? Perquè ara estava pensant, ostres, potser se m'ha colat alguna paraula i he portat aquí. No,
0: estava pensant que espero que amb somriure portis una... La que jo vaig dir la setmana passada, espero que la portis.
1: Ui, doncs no sé quina vas dir la setmana passada.
0: No vaig dir el títol. Vaig dir que hi havia una molt clara, però no vaig dir el títol.
1: Ui, aviam si...
0: Espero que la portis,
1: aviam
0: si no,
1: encertat...
0: ja pots marxar per aquesta porta de vacances. Ja, avui mateix.
1: Espero que sí, perquè la probabilitat que sigui és molt alta, perquè és que d'església n'he portat 3...
0: Vaja.
1: De somriure, amb l'excusa que el somriure és una de les coses més maques que tenim els éssers humans. N'he portat 6. I
0: fa que vol. A Montse porta 3 de cada, però jo 6.
1: I en concert n'he portat 3.
0: Doncs anem tirant, perquè si no, no ens donarà temps a totes.
1: Tenim temps per davant, tenim 20 minuts. I és veritat que sí que hi ha algunes que les vull posar un bon tros, perquè és que són o són mítiques o són... Bé, anem al lío, va. Primera paraula. Església. Aquí he fet una mica un...
0: Ja comencem.
1: Sí, m'he pres una petita llicència, però que ja t'ho he comentat fora d'estudi i m'ha dit, home,
0: venga,
1: sí,
0: va.
1: I cap bastant. Va. Anem amb la cançó, va.

0: Desbloqueando recuerdos, ¿eh?
1: Wow. Sí, sí, ¿eh? Se vuelve melodía y es
0: casi una experiencia religiosa. Yo creo que aquí a Iglesia...
2: ¿La conec?
1: Sí, va.
2: Que hi ha un tren de TikTok ara amb aquesta cançó.
0: En sèrio?
1: Han ressuscitat aquesta cançó, eh?
2: TikTok ressuscita molt Tamacla.
0: Bueno, aquest com a Tamacla... Ai, no sé què dir.
1: En el seu dia,
0: perquè
1: sí.
0: L'hem cantat i l'hem ballat.
1: Per favor. Sí, sí, i tant. Enriquito Iglesias, ens va regalar aquest tema el 1995. Va ser un dels primers grans èxits amb el que el fill de Julio Iglesias es va donar a conèixer. Quan tenia apenas 20 anys va publicar aquesta cançó en la que ens explica que tocar i sentir aquella persona que estimes, doncs, és una experiència religiosa. Aquell seria...

0: Com diem, el primer hit d'un Enrique Iglesias en una carrera en la que ha fet una mica de tot. A mi m'agraden més els hits més recents, com Súbeme la ràdio. Tampoc seria Enrique Iglesias sant de la meva devoció, però sí que ha tret cançons que han estat un èxit global i, sens dubte, aquesta experiència religiosa, tot i ser més una balada, doncs també va ser un èxit.
1: I la paraula Iglesia, on apareix en aquesta cançó? M'ho pots recordar? Nom. La podem escoltar?
0: El seu cognom.
1: Ah, el seu cognom, eh? Ja
0: Enrique
1: fem servir.
0: Iglesias.
1: I perquè és una experiència religiosa,
0: m'ha
1: no?
0: M'ha semblat èpic. I clar, he portat experiència religiosa perquè aquí hi ha l'església. Doncs,
1: acaba la temporada, ja feu el que us dona la gana, home. Aquí us preneu llicències per tot. Ja no està ni el títol.
0: Clar,
1: està...
0: Això tenia el seal of approval de la directora del programa, Miriam Frank, feia aquesta brometa d'Enrique Iglesias, que, mira...
1: Havia de sonar, no? No havia sonat. Jo crec que en tota la temporada ha sonat.
0: També hi havia el dubte de Julio Iglesias o Enrique Iglesias.
1: Home, a la part vintage t'hauria de tocar Julio, però bueno.
0: Sí, però amo la vida i amo l'amor, soy un truán, soy un senyor, no?
1: No ho veia jo.
0: No, preferia una miqueta experiència religiosa per aquesta indirecta de, no? Que a l'església es fan experiències religioses. Vinga, no ens liem més. Anem amb una cançó...
1: Que tampoc surt Iglesia?
0: Li vull tenir respecte... Sí, al títol. I en el seu contingut també, perquè és que és un grup que fa música cristiana.
1: Ah.

0: Quin ritme, no?
1: Quin ritmazo, eh? Quin Jesus de vegades es posa amb ritme, eh? És la cançó una mica sorprenent, podríem dir, per no dir friki, amb respectes al grup AVB, que és les sigles de A Cappella Vocal Band, un grup que fa música religiosa. Molt i aquest La Iglesia, publicat el 1994, doncs, és una bona mostra. A banda de ser una banda molt nínxol, no?, de música cristiana, doncs els components destaquen per una gran veu, això sí, que combinen amb uns grans cors i amb un rang vocal doncs molt destacat. No sé si podem escoltar una miqueta més d'aquesta cançó.
0: No sé.
1: Algun fan de la música cristiana?
0: Bueno, ojo, sí, que vam parlar fa uns dies...
1: Sí, amb el capellà que fa
0: sí,
1: rock.
0: Sí. Molt bona
1: realment
0: música
1: és un,
0: feia, més.
1: És un gènere que té bastants aficionats.
0: Jo haig de dir, clar, jo vinc d'una escola catòlica, sí, vam cantar moltes cançons, home, a l'església, i té algunes que m'agraden molt.
1: El gospel, per
0: no
1: exemple,
0: escolto,
1: és un gènere
0: el gospel és
1: increïble.
0: No has portat cap cançó de gospel?
1: Religiosa. Mira, no. No,
0: però
1: no,
0: segur
1: no, no,
0: que apareix la paraula.
1: No, perquè més he de confessar que aquesta setmana he tingut menys temps que l'anterior, que me la vaig poder preparar millor, i he anat una mica allò, vinga, va, aquesta i aquesta.
0: Vale, doncs vinga.
1: Tercera i darrera cançó amb la paraula església, anem amb un mite de la música.
0: Serà un mite, però la Clàudia i jo hem posat una cara de no sé què és això.
1: Per favor, favor. David Bowie.
0: Aquest és David.
1: Sí.
2: Wow.
1: Molt ritme, per ser
0: sí,
1: David Bowie,
0: sí,
1: que és
0: no,
1: més allò.
0: A la vida.
1: Modern Love, publicada el 1982. Aquesta cançó reflexa les complexitats i el cinisme cap a les relacions amoroses en l'era contemporània. Aquí sí que t'he de dir que és una mica pillada amb pinces, perquè diu textualment "Gets me to the church on time", tot i que ni la temàtica ni
0: que
1: tal.
0: Les altres dues no ho eren.
1: Una paraula, és una paraula. Home, la Iglesia i Enrique Iglesias, sí que...
0: Sí, com a mínim diu church.
1: I clar, diu church, exacte. Doncs tanquem la paraula església amb aquest modern love, mm-hmm, i anem directament amb la segona paraula, que és somriure. Aquí, com deia, tenim moltíssimes cançons. I va, comencem amb molt ritme. Espero que sigui la cançó que tu volies, eh? Som-hi, va.
0: Home, i tant. Que mai ho dius a temps.
1: No. Ara. Ah, no.
0: No, veus, veus, és que no se sap.
1: No, perquè hi ha una segona part. Ara.
0: Smile.
1: Ara. Mare meva, quin tema, quins records. La Clàudia no tindrà tants records amb aquesta cançó.
0: Això és un...
2: No,
0: aquesta
2: no.
0: Els teus pares l'han ballat segur, però dándolo todo.
1: Home, i tant.
0: Avui els hi poses...
1: Per favor. Smile, cançó de New Limit, publicada el 1994, el grup valencià electrònic New Limit, que jo no sabia
0: cap,
1: que eren. Ara, sentint com canta i el seu accent anglès, sí que et pots pensar que seria un grup espanyol, no?
0: Perquè... Jo a la meva època ho escoltava super...

0: Bé, vull dir...
1: Escoltem.
0: A veure, escoltem una mica. Ara que ho dius, potser sí, eh? Per això ho entenia, quan era joveneta. Clar,
1: enteníem perquè, bueno, és anglès de proximitat, podríem dir, no? Exacte. Com deia, no destaca la cançó per seu gran accent anglès de la seva cantant, tampoc per la qualitat vocal, que és una mica justeta, però és el nostre tema, és el nostre smile. I és que és un, pel ritme, és que és una cançó tan ballable i que hem ballat tantes vegades que és que tots portem al cor.
0: Tots igual,
1: i tant.
0: O repartint cartes?
1: Sí, home, el baile de repartint cartes. Clàudia està dient, què esteu parlant de repartint cartes?
2: Una demostració, no?
0: Mira, t'ho està fent el Gerard.
1: Ja està, simplement és això. Era la tonteria de l'època, el ball de l'època. Doncs amb aquest smile arrenquem i ho fem en ritme. Com també anem amb el ritme del grandíssim Elvis Crespo.

0: Ara arranca, ara arranca.
1: Doncs... Tu l'havies... Mira, ja s'arrenca.
0: És que és tremendo, és tremendo. Anem amb el merengue que ens porta Elvis Crespo amb el seu Tu Sonrisa. Que va... Sí, home. Sí? És, clar, el Bésame, no? El, no, ai, perdona, Bésame no, Suavemente,
1: ah,
0: que és el de
1: ah,
0: és Elvis Crespo, que és el de Suavemente. Doncs, evidentment...
1: Jo aquesta tampoc la coneixo.
0: Clar, evidentment, Suavemente és el seu gran hit, però Tu Sonrisa, publicada l'any... Sí, sí, sí. No, però deja Tu Sonrisa, deja Tu Sonrisa, però que està molt
1: mica,
0: bé.
1: Però s'assembla una mica, eh?
0: Sí, és, sí, s'assembla bastant, s'assembla bastant. Doncs un tema publicat el 1998, doncs descriu el somriure, que és el que més li agrada d'aquesta persona. I és que, com dèiem, la introducció d'aquesta paraula, o de la secció, somriure és de les coses més maques que tenim als éssers humans. Tirem una mica més enrere en el temps. Del 1998 anem al 1974.

0: Just a Smile.
1: Oh, sí, sí, el grup escocès Pilot, que ens va deixar el 1974 aquesta cançó Just a Smile, en la que fan una oda a la simplicitat i al poder transformador d'un somriure. La característica veu del seu cantant David Paton, super aguda, i bueno, a mi és que m'encanta, i la qualitat musical fan que sigui un tema enganxós. A mi m'agrada molt aquest tema.
0: A mi em recorda, ara em mataràs, però em recorden els Beatles.
1: Bueno, poden tenir la veu més aguda,
0: sí,
1: de David Paton, però sí que és veritat que...
0: El ritme i...
1: Sí.
0: No la coneixia, aquesta cançó, però està...
1: Crec que anem, aviam... Bueno, no, podem posar la següent. Podem posar Pearl Jam.
0: Pearl Jam. Et volia saltar això,
1: Aquí volia deixar la introducció perquè és que a mi m'encanta la guitarreta i amb l'harmònica aquesta i tal. I ara sí que diu Smile. I és que ja que parlem de rock avui, no podia faltar Pearl Jam i el seu Smile, que ni molt menys és el seu tema més reconeixible, però que diu simplement Smile. Inclòs el seu àlbum No Code parla sobre la naturalesa agradolça de la felicitat. L'emblemàtica lletra tracta sobre com s'afronta la pèrdua o l'enyorança d'un amor. Utilitza la metàfora de tres cors torts per transmetre emocions complexes i reflecteix l'esforç d'intentar seguir endavant i mantenir una actitud positiva, encara que sigui mitjançant un somriure feroç. Com et deia, avui estem parlant de rock i Pearl Jam, a mi em sembla un dels exponents del rock.
0: Positiva, que segons no seria, o sigui, el ritme no és gaire...
1: No, és molt... Sí, aquí és la potència de la veu del seu cantant, però sí, és una cançó de ritme lent, de ritme pesat, i doncs que en el seu títol ja diu Smile i repeteix la paraula diverses vegades. Aquí tinc un petit regalet per tu, el teu duet favorit.

0: Jo la deixaria tot el programa que queda,
1: Sí, sabia que faries aquest comentari. I és que sempre que porto estopa sempre diem, la podem deixar fins al final del programa.
0: Macla,
1: i és que jo sé que la sonrisa, que se dibuja en tu cara, doncs evidentment...
0: Tiene que ver con la besa que va ni que
1: exacte, conté la paraula sonrisa i no podíem deixar.
0: Home,
1: els nostres estimats José i David. Vinga, va, tanquem la paraula somriure amb un altre mite, dels anys 70, més. As a smile run away from this face.
0: M'encantaria saber-la, entendre-la tota, saber-la cantar, sí, perquè és preciosa.
1: Sí, sí, sí, sí. Crec que Anna Belén pot ser que li fes una versió a aquesta cançó. Crec que sí. És el Piano Man de Billy Joel. És un retrat autobiogràfic i nostàlgic que narra l'experiència del músic treballant com a pianista en un bar de Los Angeles, concretament al bar Executive Room, a principis dels anys 70. Més enllà de la traducció literal, l'obra és un retrat de la solitud, els somnis frustrats i l'escapisme. A través de la lletra, Joel descriu els clients habituals del bar i, en definitiva, tot el que va passant i tal. És una cançó llarga, però que t'enganxa molt per això, per com va descrivint tot i, bueno, està molt bé. A mi m'ha fet gràcia posar-la perquè és una cançó molt bonica.
0: T'ha dibuixat un somriure,
1: sí, que et dibuixa un somriure a la cara.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs amb això tanquem la paraula somriure i afrontem ja la recta final de la secció amb les tres darreres cançons, en aquest cas de la paraula...
0: Concert, no?
1: Concert, anem una mica de concert.
0: Vinga, anem de concert.
1: Jo pensava que aquí trobaria cançons una mica més animades. Et diria que potser és la cançó que... O sigui, la paraula que més m'ha costat...
0: Sí.
1: Més m'ha costat trobar. Potser és això, si hagués tingut més temps de buscar i tal, però m'han sortit cançons una mica... No sé, excepte la última, que torna a ser un regalet per tu.
0: No, no és un regalet.
1: Com?
0: Ja sé quina és i no... Ja t'explicaré per què.
1: Ah, vale.
0: És la pitjor que té.
1: Vale.
0: És la que agrada a tothom i a mi no...
1: No t'agrada? Ah, vale, clar, perquè és que ja m'has vist el guió. Clar, ja saps quina és, que tonto. Vinga, va, doncs comencem amb aquest, sí, també un mite, una cançó publicada als anys 90.
2: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto.
0: Ah, doncs jo parlava d'aquesta, Era aquesta la que havia vist.
1: Ah, era aquesta.
0: No suporto aquesta cançó. Mira, m'encanta Sabina, és...
1: Sí,
0: m'encanten totes. Però aquesta, que és la que li agrada a tothom...
1: I per què no t'agrada?
0: Perquè és la clàssica, és la que a tothom li agrada. I...
1: És la de karaoke, no? Clar, la típica de karaoke.
0: La que els no amants de Sabina... coneixen i...
1: Doncs és Si nos dieron las 10, publicada...
0: Bon,
1: sí, publicada el 1992, el gran Joaquín Sabina ens va regalar aquesta balada que parla sobre una trobada romàntica furtiva, la nostàlgia d'un amor d'estiu i el pas del temps. L'expressió nos dieron las 10 y las 11 doncs fa referència a perdre la noció del temps per estar gaudint de la companyia d'algú en una nit que s'allarga sense voler que s'acabi. Aquí sí que ha agafat també una mica amb pinces perquè diu concierto i dic, vale, doncs...
0: Bueno, compro, si la diu, la diu.
1: Compramos va. Barco, compramos
0: que
1: barco.
0: Que m'has tornat a portar estopa.
1: Ara veurem.
0: Perquè és que només he vist aquesta.
1: Vinga, no, però abans dels Muñoz també li he volgut fer un homenatge al nostre estimat Robert Calvo.
0: Tant als anys 40.
1: Cançó dels anys 70, però amb aquesta senyora.
0: A veure.

0: No saps qui és?
1: Però sí, bueno, qui
0: crec
1: és?
0: Que al Robert li agrada, no? Paloma San Basilio.
2: Home, m'encanta.
0: Ah, Paloma, jo crec que si ens està escoltant el Robert estarà cantant allà, amb el seu cant que té.
1: I on diu concert? Ho ha dit ja?
0: No, és que es diu Concierto para un adiós. Llavors aquí he agafat ostres, el títol. Home, el títol de la cançó és vàlid, no?
2: Bueno, en teoria no, però sí, és una llicència que us heu pres vosaltres durant aquesta temporada.
0: Sí. Cançó publicada el 1975, és una versió del
2: aleshores,
0: tema...
2: Aleshores tens milions de cançons. Concierto número 5 en do bemol.
0: Havia pensat agafar un Bach, concert amb tal... No, però no ho he fet, no ho he fet. Aquesta cançó és una versió del tema Sombres o Feelings, és una balada melangiosa sobre el desamor i l'acceptació. El seu significat se centra en deixar anar una història d'amor que s'ha acabat. Parla de la tristesa de veure com els petons i els passos s'esborren sota la pluja, acceptant amb maduresa i nostàlgia que cal deixar marxar aquesta persona que per poder seguir endavant. Sí, sí, sí, molt trist, molt trist.
2: Pots acabar bé,
0: Va.
2: Pot ser bona...

0: La cançó d'Estopa, que posis ara.
1: Quina cançó... Va, t'ho pregunto, ja que saps, quina cançó d'Estopa...
0: No he vist que portaves una altra vegada d'Estopa.
1: Tu com a estopafílica...
0: Pues me viene la raja de tu falda.

0: Vicio, qué vicio.
1: Ai, que ens agrada l'estopa,
2: Claudi. A mi molt, a mi molt.
3: Però les antigues també les has escoltat?
2: O sí, sí, sí.
1: Les de gent gran?
3: Les que escoltàvem fa 20 anys?
2: Que sí, o sigui, és la discografia sencera.
3: Totes són bones. És que...
1: Totes són bones.
2: A més, a la meva família li agrada molt. Allà al poble la posem sempre en cotxe quan anem a fer qualsevol cosa. Estopa està sempre present, llavors, tota la discografia.
3: No conec ningú que no li agradi Estopa. Encara que sigui per lo simpàtics que són els dos, tu.
1: Crec que no són conscients, el David i el José, de tot el que representen per molta gent, eh? Sí que fan sold out a tots els concerts que fan i tot això, però que són molt especials per molta gent, sí. I porten molts anys sent-ho. Pues la camiseta de los conciertos.
3: Hombre.
1: No podia faltar per tancar aquesta secció amb Estopa. Hem repetit amb Estopa, eh? Aquesta secció.
3: Ja pots agafar-te vacances seves. Ja pots marxar vacances. No, que et queden 4 dies per acabar la temporada. Això s'acaba. Aquesta ha estat l'última secció de...
1: No sé si l'última per sempre. Això ho he de negociar amb el meu amic Robert Calvo.
3: Ja us barallareu, jo no vull saber res del vostre negociat. Però de paraula de cançó sí que ha estat l'única secció habitual, perquè, com hem dit, la setmana que ve serà una miqueta diferent.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: La guerra d'Ucraïna ja fa més de 4 anys que dura, un conflicte que ha marcat especialment tota una generació de nens i de joves que han crescut entre sirenes antiaèries, refugis i la incertesa del dia a dia. I com acostuma a passar quan hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha entitats que mostren la seva solidaritat a través d'iniciatives.
3: Un exemple el tenim en el programa Vacances en Pau, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que impulsa Sor Lucía Caram, que des de l'inici de la invasió russa ha liderat nombroses iniciatives humanitàries per donar suport al poble ucraïnès i també a d'altres pobles. Dins d'aquest programa, aquesta setmana una cinquantena d'infants i adolescents ucraïnesos han arribat a la Seu d'Urgell per gaudir d'una setmana de descans en la que disfruten de convivència i activitats en un entorn segur i lluny de la guerra. Això és el més important. Durant aquests dies visitaran la ciutat, el Parc Olímpic del Segre, la Catedral de Santa Maria i, a més, participaran en tallers, excursions i activitats esportives pensades per oferir als infants un espai de pau, estabilitat emocional i esperança.
2: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.

0: Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va néixer aquest projecte de Vacances en Pau?
1: Mira, nosaltres ja portem 3 anys organitzant unes vacances per 255 nens que portem al mes de maig, juny. Nens que ho fem aquest projecte amb el suport del Ministeri de Defensa i portem nens que tenen els pares que han mort o que estan ferits o desaparegut. I aquest any, com que sabien que estaven fent aquestes vacances, em van demanar si podien portar a nens que havien perdut de forma violenta en l'últim any els seus pares, a nens fills de policies nacionals d'Ucraïna. I, bueno, vaig dir que seria que sí, però acabava de portar nens i la situació era complicada, però el bisbe de la Seu d'Urgell em va dir, va veure el documental que havíem fet nosaltres sobre Ucraïna, i em va dir, vull col·laborar, podem portar nens, no? Bueno, doncs vaig parlar amb la ministra de Defensa, li vaig demanar que em posés l'avió, i bueno, va sorgir així de poder donar resposta a una crida urgent que ens feien des de la Policia Nacional d'aquí per ajudar als fills. I es va sumar també un grup de nens també que estaven en la mateixa situació, però que no tenien res a veure amb la Policia Nacional. Cada dia està morint moltíssima gent, no? Papa Francesc em va demanar que m'ocupés molt del tema de la infància, i per mi era una prioritat, no? I, bueno, pues, que puguin anar. Aquest grup era, els nens eren més petits, per tant, no podia fer activitat com quan són els més grans, de portar-los a Sagrada Família, a PortAventura, perquè com pots conduir un grup de nens de 6 anys, de 7 anys, que venen amb un estrès posttraumàtic, i el lloc ideal semblava que era aquest, que estan més, bueno, més protegits, és que poden anar al Parc Olímpic, que poden anar a fer excursions, però és un grup més reduït, són 50, tenim tutors, i és l'oportunitat de donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? Tant és així que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles.
2: Ostres!
1: Passar tota una nit sense tenir una alarma, això és el que més els va cridar l'atenció als nens, no? Per tant, nens de 6, de 8 anys, i que el primer moment veies, com veien en l'avió que estaven per pujar, nervis, alguns que ploraven, però ja ahir ja estaven tots a la piscina totalment normalitzats, i bueno, pues tindran una setmana de vacances
0: de
1: en pau o en pau, també. Exacte, que és l'únic que ens proposem, que puguin ser nens durant uns dies.
2: Parlant encara, Lucía, de l'estat d'ànim amb el que acostumen a arribar aquests joves, potser un dels anàlisis o de les imatges potser més colpidores és que això, no?, que fins i tot estan acostumats a sentir alarmes antiaèries i missils i explosions, no? Això és difícil, al final, fer-los oblidar de tot això, no?
1: Sí, de fet, els deien que per ells el búnquer és com si fos el pati del col·legi. I després, diu, aquí no surten a caçar persones? I com? Aquests nois venien del Donbass. Els seus companys havien estat segrestats pels russos i alguns han tornat, no? Bueno, pues, i ara què farem? Vosaltres teniu ben custodiat el nostre passaport, però nosaltres hem de tornar després perquè la mare o perquè la iaia està sola i nosaltres som els que hem de tenir cura d'ells. Nens amb aquesta edat que ja tenen un sentit de la responsabilitat i que, per exemple, m'explicaven les monitores que van estar ahir van estar tota la tarda a la piscina i van caure morts, però ahir a la nit van trucar per parlar a les seves famílies. I van anar a dormir alguns preocupats perquè havien dit que havia alarmes a la nit, no? Van dir que es quedessin tranquils, que estava tot controlat, però clar, ells estaven tan cansats que van dormir, no? Però avui quan s'han aixecat, el primer que van demanar, què ha passat? Clar. No ha passat res, està tot bé, no? Pues el viure pendent de que aquests missils poden fer mal a algú. Tots aquests han perdut la casa, han tingut que estar desplaçats, han perdut els pares, doncs són nens molt petits que tenen una càrrega molt, molt pesada i un estrès que tu de moment se'ls veus que estan rient i que estan molt bé, però de cop i volta tenen un moment de tranquil·litat i els veus que tenen la mirada perduda. Per tant, què passa en el seu cap, en el seu cor, amb aquesta realitat que ells han viscut i que no veiem final? No veiem final. I això és el que més pena ens dona a nosaltres. Aquests nens han nascut en una situació de guerra i el que ens dona esperança és que estan veient una altra manera de viure. I després, quan veus els jocs que ells tenen, tots els jocs que tenen són de disparo.
2: És amb els que han crescut, sí, sí.
0: Jo et volia preguntar de la tornada a casa, a la realitat, perquè, clar, per vosaltres ajudar aquests nens a

0: ser una experiència fantàstica, meravellosa, però l'hora de fer-los tornar a aquella realitat també ha de ser molt dur per vosaltres, no? Ells potser tenen ganes per retrobar-se amb les seves famílies i sentir-se tranquils de que no els hi ha passat res, però per vosaltres, no sé si...
1: Per nosaltres us deu trencar el cor, no? Per nosaltres és dur, però com que quan anem allà, estem amb ells, visitem les famílies, ho entenem perfectament i també entenem que han de tornar.
0: Clar.
1: Perquè és el seu país, ells volen construir-lo, ells volen defensar-lo, ells volen donar força, tenen un patriotisme molt fort, que és impressionant com parlen del seu país. I bueno, pues és la seva vida, és la seva família, el seu entorn. Estan acostumats a normalitzar les coses, que hi ha un atac i l'endemà han de continuar la vida absolutament normal, però sí obren els ulls molt gran quan veuen que s'expliquen altres coses. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar. Aquestes preguntes que fan, ells diuen, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Mm-hmm. Bueno, pues, que aquest llenguatge no se'ns ocorreria a nosaltres més que si en un... Bueno, pues, jo vull aprendre a ser piloto de dron. Vam parlar amb una traductora i després hi ha alguns que estaven en un col·legi de germanes dominiques, hi ha uns 4 o 5 que parlen el castellà, no? Uh-huh. Vull ser el que piloto de dron para ver si puedo matar a todos los rusos que han matado a mi padre.
0: Clar.
1: És molt dur.
0: És dur, sí.
1: No.
0: Uh-huh. És la seva realitat, clar. És...
1: Clar, i ho hem d'entendre i els hem d'acompanyar i hem de... bueno, pues, nosaltres el silenci és el que més i, bueno, pues, donar-li sobretot. Jo crec que l'espai més regenerador per ells és la piscina. Ahí estan, pues, ahí estan en l'aigua, amb llibertat, i és el moment en el que es dona el sol, no pensen, juguen, i és bo que tinguin temps per no pensar.
0: I tant.
1: Que jo crec que això en ells és molt bo, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no? Per tant, el nostre objectiu en aquestes vacances és que siguin nens almenys per una setmana, i que sàpiguen que és possible viure d'una altra manera.
2: No és la primera iniciativa que impulses, Lucía. Des de l'inici de la guerra heu impulsat nombroses iniciatives d'ajuda a Ucraïna, també a d'altres països, per exemple la caravana de Bondat, on el mateix papa de Roma va beneir 31 ambulàncies que es dirigien a Ucraïna en missió d'ajuda humanitària. Tots sabem, o la majoria de nosaltres sabem, Lucía, que ets una ànima solidària, no? que impulses moltíssimes iniciatives. Donat bé aquesta necessitat d'ajudar. És un dels valors de l'Església, no? La solidaritat.
1: Jo crec que és el compromís de l'Evangeli i si els cristians i els que creiem en l'Evangeli no fem tot el possible perquè algú estigui millor, no serem creïbles. Uh-huh. I a més, jo crec que tindrem una frustració tremenda perquè quedar-nos vivint un missatge que no som capaços de posar-lo en pràctica, no dona sentit a la nostra vida. Jo crec que ajudar i estar al costat de les persones que ho necessiten és el que dona sentit a la vida i descobrir que la nostra vida són vides. Per tant, el seu problema és el nostre problema. La humanitat té un problema, no? Per tant, jo crec que si la fe no ens impulsa a un compromís, és una fe que està morta, no? El problema és que la fe ens inquieta molt, que quan fas una cosa has de fer més, i has de fer més, i has de fer més. Bueno, lo millor que ens pot passar és que estem aquí en aquest món, jo crec que per servir-nos, per ajudar-nos i fonamentalment perquè a tothom li mereixi la pena viure. I per aconseguir-ho falta molt temps.
0: I també iniciatives com aquesta, a banda de donar aquest descans a aquests nens que tan malament ho estan passant en aquesta guerra, també serveix, crec jo, per donar veu a aquesta guerra que a vegades sembla que l'oblidem, no? Està allà però no en parlem tant i crec que és important que no es deixi de parlar d'ella, no?
1: Jo crec que és molt important, és una guerra que en aquest moment està oblidada i la indiferència davant de lo que s'està vivint a Ucraïna és quelcom que a ell els fa molt mal. Per tant, quan venen a visitar-nos, intentem que hi hagi algunes recepcions oficials, que vegin que els governs, que les entitats s'estan interessant, que estan preocupades per ells, perquè ells senten que el món els ha oblidat. Abans hi havia molta ajuda humanitària, avui l'ajuda que arriba potser sigui en armaments, però la gent passa moltíssimes necessitats. Perquè el món ja no parla d'Ucraïna. Hi ha algun dels nens que han estat quan va començar la guerra, que van sortir, que van estar aquí i que han tornat i que els diuen al començament tothom ens rebia i ens enviava missatges i avui no existim. Quan sents que ells diuen els nens que avui no existim, això vol dir que ho escolten de les persones grans, no? Per tant, penso que hem de buscar totes les oportunitats per fer-lo i per explicar-lo. A mi el president Zelensky em va dir és molt important que ens ajudeu, però que també expliqueu el que estem vivint, no? I jo crec que és, bueno, ho hem d'explicar i hem de... Sempre dic, hem d'intentar que els que ens escolten se'n sentin malament si no fan alguna cosa. I quan vam passar el documental que havíem fet a la Seu d'Urgell, va venir el bisbe, no? I diu el bisbe, què puc fer? Dic, bueno, pues, què és el que t'inspira? Jo vull fer alguna cosa per la infància. Perfecte. Diu, bueno, transmet aquest missatge i que la gent senti la impotència si s'han quedat amb els braços creuats, que facin alguna cosa, no? Mobilitza la teva gent per una causa, perquè sí, preguem cada dia per la pau. Però això és una mentira si no fem tot el possible perquè aquests nens, per exemple, els arribi la pau, no? Penso que hem de ser coherents i hem de fer que la nostra fe, que a vegades és tan espiritualista, tingui una concreció concreta. Si no, no ens creurà ni Déu, no? No ens creiem ni nosaltres, no? Per tant, penso que és molt important fer i explicar-lo i buscar que la gent s'impliqui, no? Per tant, jo us agraeixo moltíssim que dediqueu aquest temps. Ahir es complien 1.600 dies de la invasió a gran escala. Són 1.600 dies d'atac. Molts dies, i ahir a la nit jo m'anava a dormir i estaven en l'alerta en Kiev i amb uns missils mortífers que estaven caient. I dius, bueno, pues això no serà notícia. És notícia quan va ser l'atac massiu aquí i van morir molta gent, però ja l'endemà ningú parlava. És que tampoc podem viure, entenc, pendent de tot el que està passant al món. O sigui, hem viscut la situació de lo de Venezuela, però avui ja Venezuela quasi no és notícia. I és perquè tenim molts problemes i no ho podem assumir tot. El que jo penso és que podem explicar el que passa i que el que assumeix un compromís se lo assumeix fins al final. Jo estic implicada en Ucraïna i quan diuen per què no vas a Gaza? Diu, perquè estic en Ucraïna. Però que cadascú que fa assumeixi alguna cosa que s'impliqui i que intente donar-li veu. Si cada un dona veu, almenys intentarem estar connectats i no ser indiferents a lo que està passant la gent en altres llocs. I per altra banda, crec que és important que donem gràcies per estar on estem i per tenir cura de la pau al quilòmetre zero. I per donar gràcies per tantes coses que tenim i que els altres no ho tenen i que ho tenim normalitzat.
0: Sor Lucía Caram, deia abans el Gerard, que és una ànima solidària, però també podria afegir que inquieta i estic convençuda de que ja tens en ment alguna altra iniciativa, algun altre projecte per seguir ajudant a Ucraïna, no?
1: Pues sí, ara de moment estem treballant a l'oficina de la defensa dels drets dels nens per veure com podem col·laborar al retorn de tants nens que estan segrestats en aquest moment. I després, sí, bueno, pues ara portarem alguns ferits més aquí a Catalunya i al mes de setembre portarem ambulàncies i alguns vehicles també de suport, no? Bueno, pues això salva vides, ho hem vist, podem anar a la primera línia, ho entreguem i, bueno, pues jo ens anima. Si no ho haguéssim vist, però ho hem vist i no podem deixar de fer-ho.
0: Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per la feina que fas i aquests micròfons estaran sempre oberts per la vostra causa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: Com cada dimarts, ja sabeu que acabem el programa parlant de literatura. Avui ho fem amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Bé, escolta, ja que et tinc aquí, aprofito i et faig la pregunta del dia. Quin és el teu animal marí preferit?
3: El meu animal marí preferit, ostres, el dofí.
2: Ah, mira, té molts adeptes al dofí, eh?
3: Sí. El tauró m'agrada molt, perquè el tauró és un animal que és perfecte en la seva, bueno, la seva dinàmica i en la seva manera de moure's, però és veritat que em sembla més simpàtic el dofí, així que m'agrada molt el dofí.
2: Però sí, diuen que tenen una mica de mala lluna, el dofí, que té mala llet.
3: Sí, i a més jo estic convençuda que els animals a vegades ens els mirem depenent de la interpretació que fa la literatura.
2: Totalment,
3: o el cinema.
2: Sí.
3: I jo crec que, per això he dit el tauró també, perquè jo crec que el tauró té mala fama, però és un animal que quan el coneixes és fantàstic i té una intel·ligència suprema, així que potser haurem de deixar de banda la interpretació que n'ha fet les sèries i les pel·lícules i la literatura i fixar-nos en els experts i el que ens diuen. I és veritat que el dofí també sempre ens ha sigut més amable, perquè és un animal que literàriament i cinematogràficament sempre s'ha tractat molt bé, però potser té, com dius, una mica de mala baba. En fi, són meravellosos els animals del mar, i el mar és un espai fantàstic que hem de cuidar, també, perquè a vegades ens el carregarem abans.
2: Totalment.
3: Bé,
2: totalment.
3: Jo avui parlant porto llibres...
2: Clar, t'anava a dir que parlant de mar, al mar hi ha molta, o molt d'aquest tema que parlarem avui.
3: Sí, avui aprofitant que és l'última secció abans de les vacances i aprofitant que les vacances haurien de servir per recuperar una mica la calma, per recuperar el tempo en el qual doncs, tot sembla que vagi més a poc, que els dies s'estirin una mica, no? La calor també ho porta, que fem menys moviments, que ens movem més a poc perquè tenim calor. Doncs avui parlarem d'això, de recuperar la calma. La literatura ens sap molt de recuperar la calma. De fet, una de les grans virtuts de la lectura és la recuperació de la calma. Fixeu-vos que la literatura o llegir és gairebé com meditar. Necessitem centrar tota la nostra atenció a la lectura per poder-nos concentrar i entendre i interpretar allò que estem llegint. És una mica el principi del mindfulness o de la meditació, centrar la nostra atenció en alguna cosa que capti absolutament tots els nostres estímuls i que ens, sobretot ens evadeixi d'allò que ens ve preocupant, del nostre estrès. Per tant, la lectura ja ens llegir de per si ja recupera o fa recuperar la calma. Els experts diuen que llegir ens fa baixar les pulsacions, regula la nostra respiració, però jo crec que és una mica més enllà del fet biològic, no? Posar paraules el que ens costa expressar, sentir-nos menys sols en personatges que passen per coses similars a les que nosaltres passem, posar ordre al caos que a vegades situacions difícils de la vida ens fan viure. Quan vius situacions emocionals molt complexes, vius sotmès en un caos i a vegades la lectura posa una mica d'ordre i negativa. Ens ofereix distància i perspectiva, fem una mica un zoom, no? Sortim una mica del moment en el que estem vivint i posem una mica de perspectiva. Genera espai de pausa i respir, ens dona una mica d'allò com pensar, on reflexionar, que a vegades també ens consola i ens acompanya, i això també ens fa sentir més pausats i més tranquils. Obre les portes a la reflexió. Jo crec que queden poques activitats que permetin a l'ésser humà reflexionar, no? Pensar, donar voltes a una cosa. A vegades vivim tan ràpid que no tenim temps de pensar en allò que estem fent o en allò que ens agradaria fer, o si hem de canviar alguna cosa de la vida, pensar en què ens agradaria, no? I també ens ajuda a pensar que la calma no existiria sense l'angoixa, no? I per tant, que cap dels sentiments de l'ésser humà són negatius si sabem aprendre a gestionar-los. Avui us porto llibres que ens parlen de la calma o que ens retornen a la calma per diferents motius. I el primer us semblarà una mica sorprenent, però aquest mes de juliol

actor que es va passar gran part de la seva vida intentant descobrir quins eren aquells espais que donaven calma a l'ésser humà. Estem parlant d'un autor que va viure ja fa segles i, per tant, no coneixíem totes les virtuts del mindfulness, però ell va patir un atac d'angoixa una nit en un hostal i va intentar buscar, a través de les seves novel·les i a través de l'observació humana, quines eren aquelles coses que l'ésser humà el tornaven a la calma i a la plenitud existencial. I a Guerra i Pau trobem personatges que intenten buscar aquests espais de calma davant de situacions, per exemple, molt angoixants, com presos que la nit abans de ser executats, o personatges que viuen al front d'una guerra, no? Com aquests personatges que viuen immersos en unes situacions molt estressants trobaven sentit a la vida i sobretot aquests punts de calma. I té molt a veure amb aquest zoom que us deia abans, no? En intentar entendre que no som ni els primers ni els últims en els quals ens passaran coses a vegades dolentes i que la humanitat ha sabut adaptar-se als canvis per intentar sobreviure, i nosaltres també podem fer-ho. I Lev Tolstoi d'això en sap moltíssim. El segon llibre que us porto també és un llibre que té molts anys, que segurament molts de vosaltres vau llegir a l'institut o fins i tot quan éreu adolescents, i és Siddhartha de Hermann Hesse. Avui dia hi ha molts llibres d'autoajuda i de creixement personal meravellosos, però aquest va ser un dels primers. De fet, Hermann Hesse va ser un dels primers autors a acostar-nos als beneficis de la cultura oriental, com els orient buscaven el sentit de la vida i ho feien a través de la provatura, d'assaig-error, però també de buscar aquelles coses elementals. Siddhartha fa un viatge en aquest llibre intentant buscar la felicitat. I no se'n surt, fa moltíssimes coses, no? Busca consol en l'amor, busca consol, per exemple, en castigar el cos, per exemple, en fer dejuni, no se'n surt en buscar espais molt relaxats. Finalment, i faré un petit spoiler, però molt lleu, troba resposta en el canvi del riu. Tot canvia la vida, també les coses dolentes, per tant, si ens parem a observar, veurem que no tot dura 100 anys ni eternament i que, per tant, els canvis també. Dos llibres que també posen una mica de zoom a la nostra vida, Breu història del món, de l'Ernst Gombrich, o L'infinit en un jonc, que és un llibre que us recomano si no heu llegit perquè és la història de la literatura i del llibre com a objecte. Són dos llibres que fan un recorregut per la història, un del món i altre de la literatura, per entendre que som molt més que el moment que vivim ara, que som fruit de molts anys i de moltes persones que han vingut abans i que estem aquí doncs, perquè la història ens ha portat per un camí concret. Tots aquests llibres que posen, que fan zoom out, o sigui, que fan zoom i que amplien a la nostra història, relaxen molt perquè ens fan sentir que, bueno, que formem part d'una cosa molt més gran que nosaltres mateixos. La literatura anglesa ens sap molt de recuperar la calma perquè els anglesos en saben molt, tenen aquesta famosa hora del te, que no és res més que un aturar-se al mig del dia per fer una única cosa que és prendre el te, no? I per fer-ho posen les millors gales, mengen les millors galetes, fan el millor te, perquè fan un homenatge a aquest aturar-se, no? I no fer res més que prendre el te. En aquest sentit, hi ha llibres fantàstics, Retrat d'una dama, de Henry James, un clàssic meravellós, i un homenatge a no fer res, a badar, a aturar-nos. I això ho poden fer els rics, perquè són rics i ho poden fer tot l'any, però també ho podem fer nosaltres, que no som rics, i que de tant en tant tenim 10 minuts per no fer res, per respirar, per fer el badoc, que és una paraula fantàstica i un verb meravellós que tenim en català. Però també un hàbil prodigiós de l'Elisabeth von Armin. Què faríem si tinguéssim un mes i no haguéssim de fer res en aquest mes? Doncs potser podríem llogar un petit espai amb gent que coneixem o no per anar a passar aquest mes i no fer res més que parlar. Totes les bèsties petites i grosses de G.M. Eliot o la meva família i altres animals del Gerald Darrell ens recorden que tornar a la natura i als animals i al cicle de la vida és una bona manera de recuperar la calma i de tornar a viure en el cicle que vivim a la natura, que és més pausat i més d'espera. O Monterroso, mon amor, de Lilia Leonard Seifer, una història preciosa sobre la lentitud dels dies d'estiu, no? d'aquests estius de l'adolescència en el qual les hores passen molt a poc i sembla que no s'hagin d'acabar mai. Alguns llibres més ja per acabar, per recuperar la calma. Henry David Thoreau té un llibre fabulós sobre caminar. Què podem fer
o com podem recuperar el caminar per caminar, no? A vegades caminem

0: o sovint caminem per anar a un lloc, o caminem per arribar, o caminem i sobretot ho fem molt de pressa perquè l'objectiu no és caminar, sinó l'objectiu és arribar allà on volem. Doncs Henry David Thoreau, que a més s'han fet moltes edicions, té un elogi del caminar per caminar. Caminar mirant, caminar observant, caminar sabent per on hem passat, caminant sense que ens oblidi tot el que hem vist pel camí, no? I és un llibre que també retorna la calma perquè caminar té molt a veure amb connectar amb la terra. O En un metro de bosc, de David George Haskell, un llibre fabulós, que va un experiment que es va fer per descobrir què passava en un metre quadrat de bosc durant tot un any. Tots els canvis que hi havia si ens paràvem a observar. Aquest és un experiment molt concret, però que ens demostra que a vegades ens perdem moltes coses perquè vivim en un món molt ràpid i vivim en un món en què passen moltíssimes coses al nostre voltant, però que no tenim temps de mirar-les perquè estem massa pendents de nosaltres, no? I recuperar la calma també ens permet mirar més i millor tot allò que tenim al nostre voltant i ens permet ser agraïts. Umberto Pasti va escriure el llibre ja fa temps que es diu Perdut al paradís. Ell sempre havia volgut crear un petit jardí per recuperar espècies de flors que estaven en perill d'extinció. Va voltar pel món, no trobava mai l'espai, fins que un dia va seure tot un arbre al Marroc i quan es va llevar, mentre es feia una petita ruta, va descobrir que aquell lloc era el lloc exacte per fer aquest jardí botànic amb flors que estiguessin en perill d'extinció. Allà és on el va col·locar i aquest és un llibre sobre la lentitud. Aquest estiu podeu llegir, podeu fer manualitats, podeu fer el badoc, podeu passejar, però sobretot intenteu trobar aquella activitat que us retorni a la calma, perquè només així, només des de la calma, podrem afrontar les coses que vindran i un setembre que segur que serà fascinant i segur que estarà ple de coses meravelloses que si venim de temps de calma sempre ens serà més fàcil afrontar-les.
1: Doncs sí, hem d'agafar forces de cara al setembre. Aprofitem aquests mesos o aquestes setmanes de vacances per agafar aquesta calma. Laura García, et desitjo que passis un molt bon estiu, ple de calma i sobretot ple de llibres, que sé que a tu t'encanta, evidentment, i ho demostres cada cop que entres aquí, t'encanta llegir. Així que aprofita aquestes vacances per llegir encara més. Gràcies per una temporada més aquí a la ciutat i t'escolto al setembre.
0: Ens escoltem al setembre, que tingueu un bon estiu i gràcies a vosaltres, Míriam.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
1: El Dofí ha guanyat, eh?
2: El Dofí ha guanyat.
1: Sí. El Tauró...
2: És que són molt simpàtics. Ja et dic, tenen aquesta part...
1: Però m'ha agradat la reflexió que ha fet la Laura. Clar, el Dofí ens agrada o el Tauró ens fa por... Una mica per culpa de la literatura, pel cinema, no? Per les històries que s'expliquen d'aquests animals que no tenen res a veure en moltes ocasions amb el que és científicament correcte. Hem descobert el misteri?
2: Sí, tenim més informació. Aquesta oient ens ha ampliat una mica més la seva reflexió al voltant dels ous de tauró.
1: Em moro de ganes d'escoltar-ho.
3: Bon dia, amics.
1: Hola.
3: No anava als ous del tauró en doble sentit.
1: Ah, vale.
3: Si busqueu com són els ous, com s'enganxen en els fils de les plantes marines, com batega aquell futur tauró. Tenen una forma espectacular. Semblen un rectangle que tenen com una espècie de fils que s'enganxen en les plantes. Veure'ls són fascinants. Repeteixo, la natura ens dona sorpreses. Gràcies.
2: I tant.
1: Vale, no eren el...
2: Ens ha passat aquesta oient un link i tot amb un... No.
1: Del tauró, sinó els fills, les cries, no?
2: Sí. Ens ha passat un enllaç on es veuen els ous de tauró i tal. I sí que és veritat que jo he recordat que en algun documental o tal havia vist això i sí que és veritat que és espectacular. Sí.
1: Mira, ara que m'ho està ensenyant el Peter, m'està ensenyant una imatge...
2: Sí.
1: És que fliparàs. Jo tinc una casa... O sigui, a una peixateria, al Jordi, li van donar un ou...
2: Un ou de tauró?
1: Sí, ja sec i tot. I és veritat que té aquesta forma.
2: Sí.
1: I ara que
2: sí.
1: He vist la imatge, dic, doncs això jo ho he tingut a casa.
2: Sí. Ja són no, com bosses crec que ja... ovalades o rectangulars. Com
1: sempre parlarem molt amb la nostra audiència, eh? I sí. Això ens agrada. Sí.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Bon dia, ja som aquí. Com estan? Com porten les temperatures per damunt dels 40 graus centígrads en tants indrets de Catalunya tantes vegades aquesta setmana que ara acaba? El pitjor dia va ser el dimecres, amb tot el país en avís vermell per part del Meteocat. Després d'aquell dia i d'aquell pic del mercuri, la cosa tampoc és que hagi anat massa millor. No ens hem refredat massa. De fet, els experts ja fa temps, anys, que ens avisen. Això és irreversible. És a dir, a millor ja no anirem. Per tant, cal preparar-se per als escenaris més tòrrids, els d'aquella calor extrema que fa que l'asfalt cremi.

0: L'Ajuntament de Barcelona acaba de donar el tret de sortida al projecte Barcelona a 50 graus. Assajar avui per respondre millor demà. És una iniciativa que està inclosa dins del Pla de Calor 2025-2035 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant d'escenaris climàtics cada vegada més exigents de calor extrema en les properes dècades. Diuen les dades que el 2050, és a dir, d'aquí a 4 dies, tindrem el clima que ara mateix té Marràqueix. Per tant, hem d'entrenar-nos per saber com ens hi podem enfrontar tot plegat, quins seran els punts crítics i què podem fer per mitigar una situació que, reitero, és irreversible. I què podem fer per deixar un món millor a les persones que vindran i que hauran de seguir fent rutllar el planeta. De moment, el millor que podem fer tots plegats és posar-nos a remull.
1: A Onda Cero Catalunya comença... En bones mans, amb Robert Calvo.

0: Aquest programa de ràdio apostarà sempre per trobar solucions, per encaminar la societat cap a un lloc millor. I per fer-ho necessitem tota l'energia possible. Per això, de seguida esmorzarem amb la Montse Pombo. Serà en un programa en el qual anirem fins a Boston per saludar el doctor Joaquim Bellmunt, que és el primer professional català de la medicina format íntegrament aquí, a Catalunya, que assoleix la càtedra a Harvard, a la institució més gran de medicina de tot el planeta. Serà en un programa en el qual hi tindrem les Teresines de la primera hora, la Carmen García Mateos, la nostra psicòloga de capçalera, la Belén Gómez del Pino, de qui escoltarem els seus documentals sonors, i l'Alicia Escribano, amb qui viatjarem a Puerto Rico i menjarem coses tan dolces com la parxa. I ens veurem una piragua.
1: Ice cold piragua, pancha, china, cherry, strawberry, and just for today I got my mate.
2: Vale, vale. Oye, piragüero, ¿cómo está?
1: Como siempre, señor. Ice cold piragua.
0: Ai, la piragua. Per tant, posarem rima i salero al matí, com també ho farem amb en Pitu Sitges, el nostre entrenador personal, que serà aquí a la segona hora del programa, com tampoc faltaran aquí a la segona hora del programa la Miriam Frank, amb les seves curiositats, i en Francisco Mario Toro Gutiérrez, altrament conegut com a Fran Toro, que és l'home que ens porta els llibres que curen i amb qui fem biblioteràpia. I avui aprofitarem per recordar una de les grans històries que hem explicat aquesta temporada al programa, la de l'extirpació d'un tumor que ha fet història a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Per tant, jo de vostès no me'n perdria res de tot això, perquè és un programa, jo crec, magnífic. Els esperem a l'altra banda de la ràdio aquestes dues hores que ara comencen. Això és En Bones Mans, Onda Cero Catalunya, que explica les notícies de la salut de la setmana. I destaquem que un nou projecte de recerca i innovació posa a l'abast de les persones de 16 a 25 anys de tot Catalunya eines digitals per facilitar la prevenció i el diagnòstic precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Es tracta de la iniciativa It's Ready, que ofereix kits gratuïts d'automostra per fer-se la prova a casa, una eina de notificació anònima a les parelles sexuals amb les quals s'hagi mantingut un contacte i també un xat amb informació validada sobre salut sexual. Ho expliquem avui, que també destaquem que el Servei Català de la Salut ha liderat el pilotatge d'una eina europea per preparar els serveis cardiovasculars davant de futures crisis en 13 hospitals europeus. Es tracta de ResilCard, una eina d'autoavaluació centrada en els circuits d'atenció cardiovascular. I els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han implementat un circuit de triatge avançat que és pioner a l'Hospital de Viladecans, que permet a les infermeres atendre de manera integral i autònoma determinats motius de consulta urgent de baixa complexitat. Entre el juliol del 2025 i el juny del 2026 s'ha atès 15.792 persones mitjançant aquest sistema que, com els dèiem, és pioner a Viladecans. Bé, doncs un cop hem repassat l'actualitat de la setmana, hem d'omplir l'estómac.

0: I l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert, molt bé.
0: Hosta, que ho foio, perquè marxa de vacances.
1: Marxo.
0: Però els diumenges ens ha deixat unes cosetes aquí gravades, meravelloses, perquè no els hi falti a vostès l'esmorzar de la setmana.
1: Això
0: serà
1: mateix.
0: Gravat? Sí. Però la màgia de la ràdio és aquesta, també, que a vegades posem alguna cosa gravada. Senyora, que no podem estar aquí tot l'any totes i tots. En algun moment hem de marxar. En fi, la Montse que ens posa en solfa el cos, l'organisme, la vida, el cervell, tot menys sana incorporar sano, amb què avui?
1: Doncs mira, avui porto un esmorzar que per tancar temporada, bueno, abans de marxar de vacances i tal, porto un esmorzar gens saludable.
0: Ah, és a dir, com, això és com allò que de... A l'escola, no sé si ho feien a la teva, a final de curs o els dies abans de Nadal, hi havia com una llicència, no? Hi havia un dia de pizza, un dia de no sé, de, un altre, un dia d'una mona, de Pasqua, de... coses així.
1: Doncs què porto avui? Doncs un esmorzar clàssic, contundent i gens lleuger. Que quedi clar, són uns ous ferrats amb bacon.
0: Però si això és meravellós, Montse. Ja. És a dir, ja la vida... Això tothom que ens està escoltant dirà, sí, és que té raó, la vida són els petits moments. I, home, si vostè repeteix cada dia, allò es fa pesat i no té gràcia. Però si vostè fot un ou ferrat a la setmana o dos, allò és una meravella de la tècnica culinària i gastronòmica, que allò no es repeteix en lloc del món. Mm-hmm. Perquè fan ous a la planxa en molts llocs del món.
1: Sí.
0: Però ous fregits, ous ferrats. Només aquí. Bons aquí.
1: Sí, sí. Doncs mira, els ingredients són molt simples, que són un parell d'ous de... Bueno, un parell d'ous.
0: Sí.
1: Unes tires de bacó, una mica d'oli o mantega, pa blanc, o sigui, res d'integral i una miqueta de sal.
0: El bacon, si volen, pot ser una mica nostrat i pot ser una cansalada d'un lloc de pagès que puguin vostès comprar en un moment donat si van de viatge per Catalunya.
1: Això mateix.
0: I aquests ous ferrats, que saben a glòria, els huevos fritos, tu els hi poses sal o no els hi poses sal?
1: Jo no.
0: Jo tampoc.
1: No.
0: Però hi ha gent que els posa molta sal, eh?
1: Sí, hi ha gent que mentre els estan fent la paella li posen una miqueta de sal.
0: T'he de dir que el meu pare fa una construcció de l'ou ferrat que ni Ferran Adrià el podria superar, perquè hi posa la sal, l'oli, l'all, una mica de vinagre, no sé per què li posa, una mica de pebre,
1: ja.
0: O sigui, fa una construcció que no te l'acabes. Però hi ha ous ferrats que només l'ou ferrat ja és una cosa estupenda, perquè a més té molta proteïna, té una proteïna molt bona i n'hauríem de menjar cada dia. Tu te'n recordes de l'època, de quan érem joves, que deien els metges els huevos una a la setmana?
1: Una a la setmana, sí.
0: I ara en diuen una cada dia.
1: Sí. I si pot ser dues vegades, doncs sí. Millor. No fa falta que expliqui com es fan uns ous ferrats amb unes tires aquestes de cansalada o de bacon.
0: Però et sorprendries, perquè d'aquí ve la frase de no saber fer ni un huevo frito.
1: No saber fer ni un huevo frito, però igualment jo explicaré com farem aquests ous ferrats.
0: M'encanta aquest moment. Mira, hi ha una cançó de la Martirio, que és meravellosa, que es diu Huevo con papas, que explica l'arquitectura d'aquest ou ferrat, perquè diu, mira que mira ese huevo con papa, está hecho un fenómeno. Ole, pa mojar. Val, fem l'ou ferrat.
1: Doncs mira, comencem escalfant la paella, daurem el bacó fins que quedi cruixent i deixi anar tot el seu greix, els retirem.

0: Grems, i en aquest mateix greix, perquè avui no estem escatimant, farem els ous ferrats amb la clara ben feta i el rovell ben melós, i un pessic de sal i ja ho tenim.
1: Tu fas l'ou ferrat amb el greix que desprèn la cansalada.
0: Ah, això mateix, perquè com he comentat, doncs avui no estem escatimant en res.
1: Avui no és saludable, senyora.
0: Avui no és saludable, i ho servim tot plegat amb el pa blanc, i que aquell no perdona, ideal per sucar el rovell.
1: En el fons és que acabes de servir l'esmorzar més saludable de tota la temporada, fixa-t'hi, perquè no només és que l'ou sigui una cosa boníssima, el bacon, doncs, home, si se menja vostè un cop a la setmana, no passa res. Però és que, a més, té aquesta cosa emocional. Per què? Perquè ens recorda que és una cosa d'aquí, que l'hem construït aquí. A més, et dona salut emocional, perquè allò t'ho menges i t'és nou. I ja afrontes el dia d'una altra manera amb uns ous ferrats al cos.
0: Sí, perquè no s'ho menjat per fer cada dia, però encaixa perfectament en un cap de setmana, com avui, que és diumenge, i fer un matí sense presses. T'aixeques, t'ho prepares, t'ho menges i tranquil·lament, o sigui, per gaudir d'aquest esmorzar.
1: A mi em fa pena quan estic fent l'ou ferrat, que està allà, tot allà, que es va inflant, i quan el poses al plat es desinfla. Però bé, ja si l'has fet bé, pot sucar-hi una estona.
0: I tant. Doncs, Robert, amb aquest esmorzar sense complexos, tanquem temporada.
1: No, tanquem temporada. Te'n vas de vacances?
0: Me'n vaig de vacances.
1: La resta seguirem aquí treballant perquè algú ha d'aixecar el país mentre tu no hi siguis. Però que tu estaràs descansant molt merescudament.
0: Molt merescudament.
1: Te'n vas a...
0: Sí, como los famosos.
1: Claro. Bueno, és que no diguis on vas perquè la premsa et segueix.
0: Sí. Ara
1: que... No. Tens club de fans, tens president del club de fans. Jo no els he dit on vas, però jo sé on vas. Però no els hi direm. Vas al sud d'Espanya, no?
0: I al nord.
1: I al nord?
0: I al nord.
1: I on te'n vas aquest any? No m'ho has explicat?
0: No, doncs mira, jo vaig a part de la meva terra. Me'n vaig a Galícia.
1: Però tu no eres andalusa?
0: I el meu pare era gallec.
1: Ah, era gallec. Sí. Sí, tu ets galaico-andalusa.
0: Això mateix.
1: Que bo, tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs te'n vas una mica a l'extrem sud i a l'extrem nord.
0: A l'extrem nord,
1: creues
0: correcte.
1: La pell de toro.
0: Això mateix, sí, correcte.
1: 1.000 quilòmetres que et faràs.
0: Més.
1: Messi, clar, 1.000 d'aquí cap allà, i llavors de baix cap a dalt o de baix cap a baix. Espero que et vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Què més ens has de dir?
0: Doncs, Robert, només donar gràcies als oients d'aquest programa per acompanyar-nos durant aquests mesos parlant de salut des del sentit comú, sense extremismes i sense culpabilitats. Hem fet esmorzars saludables temàtics, viatjant pel món. Hem fet també esmorzars religiosos, dedicats a les mares, a la música. I ens quedem amb una idea molt clara. L'equilibri és el que marca la diferència. Perquè la salut no va de prohibicions absolutes, sinó de la freqüència i del context. Menjar bé també és saber quan tocar-se una mica el barret i gaudir-ne. Feliç estiu a tothom!
1: Bravo! Ara mateix, aquesta senyora acaba de engreixar el seu mite, perquè ella és un mite a Catalunya, des que la vam fitxar en aquest programa, la gent diu, aquesta noia, d'on l'heu tret? D'on l'heu tret? Ah, aquesta noia d'on l'hem tret?
0: M'heu tret d'una casualitat, perquè va ser una sortida...
1: La vida són caramboles, són caramboles.
0: I mira tu per on.
1: Però la casualitat ha volgut que tu estiguis aquí ara mateix. Primer t'he de dir que moltes gràcies per haver-te prestat a fer això. Segon, t'he de dir gràcies per la teva dedicació i el teu talent, la Montse. Quan li vam encarregar aquesta secció, el dia següent em va dir ja tinc tots els esmorzars fets d'aquesta temporada i part de la que ve. Això vol dir que quan tornis de les vacances, tornaràs al programa?
0: Quan torni de les vacances, tornaré al programa amb alguna sorpresa.
1: Sorpresa!
0: Sí.
1: Que bé, Montse, perquè això ens agrada, perquè incentiva l'audiència, que ens segueixin escoltant perquè els oferirem coses noves.
0: Això mateix.
1: La Montse és una dona molt treballadora. Molt. Si té una cosa a la seva vida és que és molt treballadora.
0: Gràcies.
1: I vol treballar més encara. Ja els explicarem de què anirà la cosa.
0: Això mateix.
1: Però diguéssim que com que el club de fans ens ha demanat, són molt pesats, a tot el dia, Robert, sisplau, dona-li més minuts, i ella vol més minuts, li buscarem un forat. Ja veurem com ho fem. Però això serà el setembre. Ella marxa, s'està acomiadant avui, ha fet un comiat meravellós, però la setmana que ve la seguiran escoltant perquè ens ha deixat uns esmorzars aquí gravats estupendos. Per tant, Montse, bones vacances, bon
0: gràcies,
1: estiu,
0: igualment.
1: Descansa, i gràcies per ser la primera alegria d'aquest programa.
0: Gràcies
1: i animar
0: a tu,
1: la vida de la gent.
0: De veritat.
1: Adéu-siau,
0: bon
1: estiu.
0: Igualment.
2: L'esmorzar de la setmana.
1: Com cantava allò, Julio Iglesias, unos que vienen, otros morirán. Bueno, la Montse no es mor, se'n va. La vida.

0: Avui estem molt contents en aquest programa, per diferents motius. El primer és que ens està esperant per enraonar una estona un home que salva vides, i ho fa mitjançant la recerca oncològica. El segon motiu de joia és que aquest home és de Sabadell, i el segueixen i l'escolten al món sencer, de Catalunya al món, per tant. I aquí ve el tercer motiu de felicitat. Ell acaba de fer història convertint-se en el primer professional que s'ha format exclusivament a Catalunya, que aconsegueix ser catedràtic a la Harvard Medical School als Estats Units d'Amèrica. Doctor Joaquim Bellmunt Molins, què tal? Bon dia.
1: Sí, hola, bon dia.
0: En directe a aquesta hora des de Boston ens espera als Estats Units un home que, com els deia, ha fet història, acaba de posar la marca Catalunya, la marca Espanya, al cap i a la fi, a Harvard, i és pioner. Com ha viscut això, doctor? Com ha viscut aquest moment?
1: Bé, òbviament això és d'una satisfacció rellevant, no? En la meva trajectòria professional. És, d'alguna forma, el millor reconeixement, doncs, a l'esforç d'una vida que he dedicat, doncs, a la medicina, a la recerca, als pacients, i a la investigació i a la docència. Uh-huh. I, lògicament, això s'ha transmès, doncs, amb aquest reconeixement que ha trigat el seu temps, lògicament, ha sigut minuciós i ha sigut superselectiu i tediós, d'alguna forma, però al final, bueno, en aquest món, quan inverteixes i treballes, acabes doncs, obtenint segurament el que et toca, almenys aquí als Estats Units. Uh-huh. No sempre passa tot arreu.
0: Sí, evidentment estan en un país, vostès, que el sistema sanitari funciona prou diferent que aquí, molt diferent, i també el capitalisme allà és molt més despietat, també en aquest àmbit, no?
1: Absolutament. O sigui, de la mateixa forma que el capitalisme el coneixem i tenim exemples recents, no? A tots els altres nivells, i a nivell universitari, dels hospitals, l'exigència i la forma super estricta d'aconseguir les coses és una realitat. I, a més, aquí el que treballa i inverteix aconsegueix. És un país ple d'oportunitats, però és superexigent en tots els sentits.
0: La inversió és un dels aspectes clau en la recerca contra el càncer, és a dir, inversió no només de diners, que és la primordial, però també de temps, d'esforç, de talent...
1: Sí, òbviament, és una conjunció de factors, no? Lògicament, jo com a metge, que sóc oncòleg mèdic, és a dir, i sobretot dedicat al camp de gènit urinari, sobre pròstata, bufeta i ronyó, no? Bàsicament la meva funció és veure malalts. Llavors, jo tinc un 60% del meu temps aquí a l'hospital, el Dana-Farber de Boston, que és l'afiliat dins de la Universitat de Harvard, que dedico a la clínica. I llavors hi ha un 40% de recerca, i això doncs fa que, lògicament, hagis de posar-ho tot conjuntament, perquè no és allò que divideixes el temps, això 60, això 40, sinó que tot està barrejat, no? La inversió personal és rellevant, moltes vegades és més enllà de les hores o del temps que tens dedicat a dins a la feina, al treball, vull dir que a vegades treballes des de casa després de les hores establertes, i després també el tema de financiació és molt rellevant, i aquí hi ha dos factors. Una, les financiacions estatals o federals, bueno, en aquest moment sabem que estan complicades amb el nostre amic Trump, però hi ha, gràcies a Déu, un tema de filantropia. Jo en aquest moment, per exemple, el meu gran suport econòmic a nivell de recerca són pacients agraïts, gent que doncs tenen capacitat, doncs, de fer donacions filantròpiques i que mantenen la recerca amb aquestes donacions, que aquí, doncs, bueno, el tema fiscalment els hi desgraven molt, no? I per això fan aquestes grans donacions.
0: Aquí ho hem dit en una ocasió al programa, que la filantropia, aquesta participació privada en la recerca contra el càncer és clau. Hi ha moltes fundacions que treballen en aquest sentit, i també professionals com vostè que recullen, no, aquests diners que s'aporten a una matèria, la recerca contra el càncer, que és clau a dia d'avui per garantir-nos un futur millor. I jo deia a l'inici que estem molt contents perquè tenim aquí un home que salva vides, i potser vostè haurà pensat, no sempre, no? No sempre es pot fer, però es fa tot el possible perquè se salvin la major part de vides possible.
1: Sí, sí, evidentment, això sempre a mi em diuen, oh, tu et dediques a tractar el càncer, però si els pacients amb càncer es moren, diu, sí, bueno, evidentment, o sigui, un percentatge, gràcies a Déu, ara hem millorat la supervivència. Les dades recents demostren que hem millorat substancialment, no? Les dades epidemiològiques a nivell mundial, hi ha una publicació recent de que realment hem avançat en aquest sentit. Però sabem que moltes vegades estem en situacions de que a llarg termini hi ha una incurabilitat, però si augmentes la supervivència del pacient amb una qualitat de vida adequada i estàs tranquil de que ha rebut el millor que està disponible, això, doncs, lògicament, és una satisfacció, doncs, evidentment, primer pel pacient que se'n beneficia i pels professionals que estan involucrats. I això, la responsabilitat d'oferir el millor al pacient, això és algo que tots els metges, doncs, hem de tenir molt present en la nostra activitat diària, no?
0: El doctor Joaquim Bellmunt és expert en càncer genitourinari, és a dir, aquell que fa referència a la bufeta, a la pròstata. Estem parlant d'un càncer, el de pròstata, que és el tumor més diagnosticat en homes a Espanya. A Catalunya també, evidentment, és el més prevalent entre els homes. Afecta aquells que tenen més de 60 anys, principalment, però cada vegada, i això s'està donant en els darrers temps, i vostè m'ho confirmarà perquè vostè treballa en aquesta matèria, s'està rebaixant aquesta edat de diagnòstic. Què està passant?
1: Bé, això moltes vegades és l'efecte del lead bias, que en diuen els americans, no? És a dir, que s'han implementat mesures de detecció precoç, la gent és més conscient, per exemple, que en un entorn familiar, doncs, hi ha un 10% dels càncers de pròstates que tenen, sense tenir un gen específic, l'entorn familiar fa de que tinguis una major predisposició. Llavors, focalitzant la detecció precoç en aquests grups de població és una estratègia que porta, doncs, a la detecció precoç, a trobar edats més precoces i que lògicament redunda al final en millories en el tractament i en l'evolució futura de la malaltia. És a dir, que és a vegades el que se'n detecta més, no? El càncer de pròstata és l'equivalent al de la càncer de mama. El mateix ha passat amb el càncer de mama.
0: Sí.
1: I això de la població, doncs, fa que la detecció incrementi, doncs, les edats més precoces i d'una forma satisfactòria, que ho pots manejar-ho, doncs, de forma més eficient.
0: Bé, per això hi ha la necessitat de seguir invertint en recerca i, a més, cuidar els professionals que són el nostre patrimoni. Jo deia de vostè a l'inici que és un home de Sabadell, que s'ha format a Catalunya, i aquí està la cosa, i que ha fet història ara mateix als Estats Units d'Amèrica. El doctor Bellmunt es va formar aquí i va fer una etapa de la seva formació a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la residència de l'Hospital Vall d'Hebron, que és referent a tot el món i que és el més gran hospital que tenim a Catalunya. Quin record té vostè d'aquella època?
1: Bueno, a veure, jo vinc de... Jo sóc un bebè, diríem, del Vall d'Hebron. El Vall d'Hebron ha sigut... Jo vaig estar-hi durant 20 anys treballant-hi. Vaig coincidir amb persones que realment van promoure molt la recerca. El nostre amic Josep Basel, que va ser, sí, doncs, una persona que hi vaig aprendre molt, malauradament ens va deixar, però vam sortir d'allà un gent molt ben formada, que després hem estat anant per tot el món, no? I que lògicament, doncs, ha sigut la base i ha sigut el niu realment de la recerca. Bueno, jo després vaig passar a l'Hospital del Mar, que vaig estar molt bé, i després és quan a mi em van fer l'oferta d'anar als Estats Units. El tema és que amb la llicència espanyola tu no pots exercir als Estats Units, no? I això va ser el gran salt que jo vaig tenir que fer, de que jo no tenia llicència americana i els meus... Estava a punt de fer els meus 50 anys, em vaig tenir que treure tota la carrera americana, o els exàmens americans.
0: No? De debò? És a dir, va haver de tornar a passar per tot allò que ja havia passat aquí.

0: Bueno, va ser realment, jo crec que va ser la millor experiència que vaig tenir perquè era 20 anys més tard,
1: Reforçar el
0: vaig tenir que tornar
1: coneixement.
0: a renovar. I vaig descobrir que malalties que ens les explicaven com un trastorn de l'alimentació, ara són malalties identificades genèticament, o sigui, vaig aprendre moltíssim al tenir-me que presentar els exàmens americans aquests, no?, per tenir la llicència. Realment va ser una experiència formativa i, clar, però em trobava presentant-me els exàmens amb gent que tenia 25 anys i jo en aquell moment tenia 50, que semblava el seu pare, no?
1: I ara acabo ja amb una pregunta, doctor, i crec que serà la més difícil que potser li faig en aquesta estona que hem estat enraonant. Vostè es queda abans amb el Acorn Street de Boston, o amb el Beacon Hill de Boston, o amb el Passeig de Sant Oleguer i la Gran Via de Sabadell?
0: Bueno, jo sóc de Sabadell, de Barcelona, català, i a veure, jo, és dir, és el meu país, és on m'he creat, jo crec que estem en un entorn, a veure, no hem d'envejar res a nivell americà, és dir, és cert tot el que hem explicat, però a nivell de la qualitat de vida, la vida social, l'entorn, la família, el companyerisme, tot això són béns que aquí als Estats Units la despersonalització de la relació humana és un tema que dius, és el tema que porta la competitivitat i però moltes vegades la falta d'aquesta de col·legialitat que tenim a Espanya o a Catalunya i els catalans tenim, no? Això manca aquí i això ho trobes molt a faltar. És dir que jo, per mi, encara que la Gran Via de Sabadell sigui la Gran Via, no? No canvio per Beacon Hill ni cap d'aquests llocs que són fantàstics, cuidado, i m'agraden, però, a veure, jo sóc català de pura cepa i espero, intento venir a Barcelona i a Sabadell tot el que puc, almenys una o dues vegades al mes. Vull dir, jo també faig consultoria, doncs, a Barcelona, no? Perquè el meu interès també és transmetre tot el tema de recerca i els beneficis d'assistència a Catalunya. I avui un retorn i estic en contacte, és més, jo sóc membre també de la recerca de l'Hospital del Mar encara i a través de transporto molt coneixement de recerca amb beques i amb mirada de fer evolucionar, perquè el capital humà que tenim a Catalunya és extraordinari. O sigui, hi ha gent fantàstica, estupenda, amb ganes de treballar, però bueno, ens manquen potser aquests recursos del capitalisme americà, però els cervells dels catalans són autènticament fantàstics, no?
1: Sí, després
0: Sí.
1: que una vegada es pensa que els diners que s'haurien d'invertir per fer una recerca en una matèria, la que sigui, estic parlant del càncer, però també, per exemple, en matèria de VIH-Sida, de moltes coses més, són tan pocs diners comparats amb els que s'acaben invertint en coses que no acaben sent, que acaben sent sobreres, no? El més important és que hi ha professionals al món, com el doctor Joaquim Bellmunt, català de Sabadell, que fan història, no només per allò que els toca desenvolupar en aquests centres tan importants com aquesta universitat, Harvard Medical School, sinó també important pel que fan al dia a dia, que és salvar vides o tractar de salvar-les cada dia, i ho aconsegueix. Per tant, aquest és l'èxit, senyor Bellmunt.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir aquestes idees i crec que hem donat bones expectatives i esperem això, que la recerca millori, s'implementi més recursos per fer recerca doncs, a Catalunya i a tot l'estat espanyol.
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: I ara és el moment de mirar a la nostra salut mental. I això ho fem com cada setmana amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Carmen García Mateos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy bien. Espero que vosotros también.
1: Muy bien, sí. Cuando entras aquí en el programa, aún más felices de tenerte con nosotros. Oye, hoy vamos a hablar de un tema que, vaya, que está muy en boga, que está de actualidad, porque afecta a los jóvenes y a las personas que conviven con los jóvenes y las jóvenes, que son sus padres, sus madres y sus familiares. Y es que cada vez es más frecuente que niños y adolescentes, pues, vivan su vida a través de una pantalla, la que sea. La del móvil, sobre todo. Y ahí se habla de la sobreexposición a los dispositivos digitales, pero es que esto también está abriendo otra ventana, que es la sobreexposición a herramientas como la inteligencia artificial, que tiene cosas muy buenas, pero tiene otras cosas que serían discutibles. Mira, yo te voy a contar una intimidad, lo voy a confesar a la audiencia. Yo a veces digo, ¿cómo serían los periodistas del tan el pasado, de hace un siglo, ¿no? Que no tenían San Google. Pero claro, San Google ya es antiguo para los chavales de ahora. San Google, ¿qué

0: Dona Alicia Escribano, que ja està a l'estudi. Alicia, bon dia, com estàs?
1: Feliç, contenta, perquè acabo de fer un viatge xulíssim.
0: No, ja.
1: Vinc a explicar-ho aquí, a la ràdio, imagina't.
0: L'Alicia no para, l'Alicia no s'atura, com tampoc ho fa, i aquí ve la segona part dels viatges al cap de setmana a Onda Cero, tampoc ho fa en Carles Lamelo, això d'aturar-se. En Carles Lamelo Varela, que a partir de les 12 els acompanyarà a Gente Viajera, un programa estupendo que té un planter de col·laboradors que no se l'acaba. Bé, els espero que allà a les 12 que hi siguin, eh? De moment nosaltres avui... Ai, la secció d'avui, que saben que aquesta secció de l'Alicia Escribano té un leitmotiv, una excusa, que és cantar.
1: Cantar, sí.
0: En realitat...
1: És que cantar és molt saludable.
0: Sí? Ah, d'això parlarem aviat. Sí. D'això parlarem aviat. Ja et faré un resum d'aquí una estona. Però avui l'Alicia ens porta a un lloc del qual m'ha portat una gorra magnífica,
1: sí,
0: que posa aquí les lletres de davant, que és...
1: Puerto Rico!
0: Puerto Rico, que si jo penso en Puerto Rico, Alicia, clar, he de pensar en aquesta música, la del Bernstein, a West Side Story.
1: Que això ens ve perfecte, a tu i a mi, que ens encanta cantar.
0: I això és Rita Moreno.
1: Oh!

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing. Amb aquest anglès, amb macarró... Bueno, així una mica...
1: Sí, macarrón,
0: macarrònic. Això és la banda sonora, part de la banda sonora de West Side Story, una pel·lícula multipremiada, multioscaritzada, que ens transportava a aquella Amèrica somiada per molts dels emigrants que van sortir allà, de Puerto Rico.

0: I aquí l'Alicia està movent la faldilla, fent com d'aquestes...
1: Fent de Rita.
0: Fent de Rita Moreno. La Rita Moreno, que ara buscaré quants anys té, però la Rita Moreno bastants. Ha de tenir més de 93, sí, sí, 94, sí, sí, sí. I va fer aquesta pel·lícula als anys 50, vull dir que és una
1: icònica.
0: Meravella.
1: I aquesta pel·lícula, que aquesta cançó precisament explica... La situació dels porto-riquenys a Estats Units, no? Mira, és molt extrapolable a la situació actual.
0: Recordem que la pel·lícula explica dues bandes rivals que hi ha de nois,
1: sí.
0: I al mig les noies han vist de tot plegat. No deixa de ser la història de Romeu i Julieta, eterna història de Romeu i Julieta.
1: Sí, però toca un tema que és el de la immigració, i de la immigració d'un país, bueno, d'una illa.
0: Sí.
1: Clar, això de país, jo ho he dit diverses vegades estant a Puerto Rico, dic, és que aquest país, i eps, que nosaltres som...
0: Estat lliure associat.
1: Estat lliure associat i som estadounidens.
0: Clar, ells són...
1: No? Tenim un passaport d'Estats Units d'Amèrica.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Són estadounidens o ciutadans dels Estats Units d'Amèrica i són un estat lliure associat. Vol dir que per algunes coses són americans i per altres són puertorriqueños.
1: I per algunes coses la illa va molt bé a moltes empreses del sector farmacèutic.
0: Uh-huh.
1: T'explico. Resulta que Puerto Rico se la coneix com el botiquín dels Estats Units.
0: Ah,
1: botiquín,
0: sí? Per què?
1: Sí. És una potència certificada Puerto Rico en el sector de les biociències i ofereix un llegat excel·lent en la manufactura de productes farmacèutics, dispositius mèdics... és a dir, que, per exemple, empreses com Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, han instal·lat plantes de producció a aquest país caribeny gràcies a incentius fiscals aprovats pel govern de Puerto Rico. És a dir, que bueno, Puerto Rico és un paradís per les farmacèutiques. Només a la illa engloba un 3% de la producció mundial, no? Més de 40 companyies farmacèutiques tenen a Puerto Rico doncs una base, oficines, infraestructures, fàbriques, doncs perquè bueno, a nivell fiscal els hi funciona molt bé, no? I això les ha situat la illa dintre del sector mèdic i farmacèutic com un lloc punter i de referència si vés als Estats Units.
0: Em sembla molt interessant perquè al final Puerto Rico tenim, el senyor hi hem anat, vull dir, on l'hem descobert profundament, tenim un pensament de que és una illa on només hi ha platges paradisíaques, sol, calor i ja està. Perquè doncs, calor no has passat una estona, eh?
1: Doncs et diré una cosa. Ves buscant ràpidament la música de Pirates del Caribe perquè l'hem de posar.
0: Ah, sí?
1: Perquè ara t'explicaré que...
0: I la tècnica la busqui.
1: Busca-la, clar. Perquè resulta que la pel·lícula Pirates del Caribe, totes aquelles fortificacions, estan rodades, algunes de les escenes més mítiques, a totes les fortaleses que hi ha a Puerto Rico i que són patrimoni espanyol.
0: Ah, sí?
1: I que, de la mateixa manera que els espanyols tenien a Cuba el seu París, no? El

0: París del Carib era Cuba, en l'època colonial. Doncs aquesta
1: això
0: és
1: illa... Això el tècnic ràpid que és, eh?
0: És ràpid.
1: Millor tècnic de la ràpid.
0: Doncs a Puerto Rico era la illa defensiva, era la illa militar, era la illa que s'havia d'encarregar de...

0: allà supermedicinal per a la qüestió mèdica, per les, aquestes companyies que hi treballen, però més enllà d'això, és a dir, aquella salut emocional o mental que podem fer en el nostre descans a Puerto Rico, m'imagino que és molt interessant també, no?
1: Oh, i tant, perquè és una illa que combina molt bé el patrimoni històric amb la gastronomia, que és molt bona, la gent és...
0: Què es menja típic d'allà, de Puerto Rico?
1: Doncs hi ha tot un ventall de plats relacionats amb les cultures pròpies de la illa, no? D'abans de l'arribada dels espanyols, després europea barrejada també amb tota la influència africana. És a dir, que el ventall de plats és molt divers, amb moltes influències, i és una miqueta el reflexe de tot el que ha passat allà històricament. No?
0: Jo sé que l'Alícia, quan va tornar de Puerto Rico i va veure tot l'àlbum que portava, va dir...

0: nunca se muden de la isla.
1: Sí, sí, sí.
0: No deixin, no hagin d'emigrar, no?
1: Clar,
0: no hagin,
1: ojalà... Tot amb quin rima, no?
0: Aquest ritme és, bueno, és un ritme també molt típic, i això és el que ha fet Bad Bunny, i per això està tan reivindicat el seu disc. Els que no coneixíem, jo no coneixia totes aquestes particularitats, me les han explicat allà, gent gran, gent jove, diuen és que Bad Bunny toca uns ritmes al seu disc que són uns ritmes propis nostres, no? Que més enllà de la salsa o més enllà de la bachata, que aquí són les músiques, el son cubano que coneixem, no? Hi ha també unes músiques porto-riquenyes que les recupera. El Bad Bunny, per exemple, està portant a la, dintre dels seus músics, amb els que toca en directe, nens joves de les escoles de música de Puerto Rico, que els està fent, els està donant l'oportunitat de poder tocar.
1: Doncs
0: és a dir,
1: mira,
0: que és un noi molt respectat a la illa, perquè jo mira que ja saps que sóc amb aquesta cosa, sóc molt escèptica.
1: Una mica com jo.
0: Però he tornat de la illa amb una tradició de la feina de reivindicació que està fent.
1: Això és molt interessant.
0: Anem a treure pit i anem a demostrar
1: que
0: nosaltres podem ser tan importants com qualsevol altre. No?
1: I això és també fer salut d'alguna manera, és a dir, defensar els teus orígens, d'on ets, la teva manera de parlar, la teva manera de ser, com
0: mateix
1: has estat criat...
0: I ara diré una cosa ja per acabar, perquè s'acaba la secció, però diré que aquesta illa heu d'anar sí o sí, per què? Perquè és econòmica, no és molt cara, funciona amb dòlars, és veritat, t'has de treure l'est,
1: el paper per anar als
0: Estats Units, perquè és el mateix,
1: però, oiga,
0: els policies, tothom parla castellà, més que l'anglès, són bilingües, el fan servir com nosaltres el català i el castellà.
1: Quina meravella, doncs, és que ara ja m'han entrat ganes d'agafar un bitllet a Puerto Rico i anar-me-n'hi, però d'aquí un temps, perquè ara tinc molta feina. En fi, Alicia, gràcies per portar-nos al Carib, que és meravellós fer-ho a través de la ràdio.
0: Viva la cultura boricua!
1: Viva!
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: Pues así hemos llegado al espacio de noticias con Belén Gómez del Pino. Belén, buenos días.
3: Buenos días, Robert. Hoy no hay noticias.
1: ¿Cómo que no hay noticias?
3: Voy a ser más precisa. Quiero decir que cedo todo mi espacio a una sola noticia.
1: Ah, vale, vale, ya sé por dónde vas.
3: Es que lo merece, ¿a que sí? ¿Se lo contamos a todo el mundo?
1: Sí, vamos a contárselo ya. Belén, dale.
3: Empiezo por el principio. Se acaba de celebrar en Chicago ASCO, que es el congreso más importante del mundo en materia de cáncer. Es el de la Asociación Americana de Oncología, el mayor y más prestigioso encuentro anual en cáncer, en el que se presentan las últimas investigaciones y ensayos clínicos. Y ese congreso reserva una sesión especial, el plenario, para los trabajos más relevantes y con mayor potencial para cambiar la práctica clínica en atención de pacientes con cáncer. Cinco estudios este año, y uno de ellos levantó la sala con varios miles de oncólogos en un aplauso de más de un minuto que interrumpió la presentación del doctor Brian Wolpin. Escucha, escucha el momento.
4: The primary endpoint of the RASolute 302 study evaluating overall survival in the RAS G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival.

0: fase de investigación utiliza un inhibidor de la mutación. Solo dos veces en 20 años una investigación ha puesto en pie ese plenario de ASCO. ¿Y sabes quién estaba allí, viéndolo todo y siendo protagonista de la noticia? Teresa Macarulla, jefa de Oncología Médica en el Hospital Clínic de Barcelona. ¿Te apetece que te lo cuente ella misma?
1: Me apetece. Teresa Macarulla, ¿qué tal? Buen día.
2: Muy buen día.
1: Qué moment más emocionant, ¿no?
2: Sí, la veritat és que ho tornava a sentir ara i se'm tornaven a posar els pèls de punta. Sí, i crec que com va reaccionar el públic ens diu la importància del resultat d'aquest estudi.
1: Clar, em permetrà la meva ignorància, no, soc molt nou en els temes de salut, la Belén porta molts més anys que jo parlant de temes de salut i em deia, muy pocas veces ha pasado esto, muy pocas veces un plenari se levanta en pie per aplaudir una investigació. Per què és tan important aquest fet?
2: Bueno, aquest és el millor resultat que hem tingut mai amb càncer de pàncreas. Jo crec que la gent es va aixecar i va fer aquesta ovació tan emocionant, bàsicament perquè som conscients del que ha suposat en els últims anys tots els esforços que han fallat per millorar els tractaments de càncer de pàncreas, i han sigut molts, i aquest és el millor resultat que mai hem tingut. L'estudi demostra doblar la supervivència dels malalts i un absolut canvi d'estàndard de tractament, i sobretot això, no? que mai ho havíem aconseguit seguit amb aquesta dimensió.
1: Com ens deia la Belén, estem davant d'un dels tumors més letals que hi ha. El càncer de pàncreas té molt poca supervivència, no?
2: El càncer de pàncreas a dia d'avui és el tumor que té una pitjor supervivència als 5 anys. És el tumor amb el que hem aconseguit menys avanços en supervivència en els últims 10 anys, i a pesar que ho hem intentat, els malalts, els investigadors, tots, no? I hem fracassat una vegada i una altra, i per tant s'ha quedat a la cua de les pitjors supervivències. Per tant, és una notícia absolutament extraordinària.
1: És extraordinària perquè, a més, està això en fase 3, vol dir que ja està... De fet, em corregirà vostè, als Estats Units d'Amèrica ja s'està aplicant en humans i a Europa ben aviat, no?
2: Exacte, és un canvi de tractament. Vol dir que a partir d'ara aquest és el nou estàndard de tractament. Als Estats Units l'aprovació del fàrmac, la comercialització del fàrmac serà molt poc temps perquè l'agència regulatòria ha donat una acceleració ràpida. Això vol dir que en pocs mesos tindrem el fàrmac disponible allà, i ara ja tenen un accés al fàrmac per un accés expandit. I a Europa, a nivell regulatori, necessitem una mica més de temps, però evidentment quan les agències regulatòries així ho considerin, això serà un fàrmac comercialitzat i un nou estàndard.
1: Això passava als Estats Units d'Amèrica, en aquest congrés ASCO a Chicago. Evidentment estem parlant d'un lloc on la recerca és molt més important potser que Europa, però a Europa podem, diguéssim, treure pit del múscul que tenim aquí, no?
2: I tant, i a més jo vull destacar que el nostre país, en aquest cas a Espanya, doncs 4 centres van participar en aquest estudi, i això va ser gràcies doncs, a la feina feta anteriorment, i que a Espanya es fa bé aquesta feina d'investigar, i per tant les companyies farmacèutiques, els sponsors, confien en el nostre país, en els nostres investigadors. Per tant, crec que és molt important que s'han pogut beneficiar pacients del nostre país d'aquest fàrmac ja, i tot el que ve ara, tindrem molts estudis amb aquest fàrmac o amb d'altres inhibint carràs en el nostre país a partir d'allà, i per tant sí, jo crec que ho hem de dir amb orgull, que els nostres investigadors i els nostres pacients fan molt bé la seva feina.
1: Teresa Macarulla, primer gràcies per la tasca que fa vostè com a capital mèdic d'aquest país i del món sencer, i gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi bé.
2: Gràcies a vostès.
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Del 24 al 26 de juliol, Riells i Viabrea acull el festival Respira Cultura de teatre, espectacles i música en directe amb activitats gratuïtes i altres de pagament des d'un preu de 15 euros. A Tortosa, durant tota la setmana del 20 de juliol, el festival Vertebra Dansa. Formacions i espectacles de dansa i circ amb activitats gratuïtes i espectacles des dels 8 euros. A Barcelona, el Monestir de Pedralbes, Lumina Divina, una instal·lació immersiva amb entrada lliure i gratuïta, disponible a les nits del 24 al 26 de juliol. I a Vilanova i la Geltrú, el Tingladu del 23 al 25 de juliol. Una vintena d'artistes atenen el Festival de Música, que ofereix entrades des dels 16 euros. I a Tàrrega, fins al 25 de juliol, el cicle d'arts de carrer públic. Propostes gratuïtes de teatre, circ i música per a tots els públics.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Són les 7 i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. De seguida arribarà l'estudi en Pitu Sitges, que és el nostre entrenador personal, que sempre ens posa en marxa, que ens fa fer exercici, però que sobretot fa que després de l'exercici ens recuperem. Avui ens parlarà d'això, de la recuperació després de la tensió de l'exercici. És molt important, eh? És molt important i s'ha de saber fer molt bé i de respirar molt bé. Avui en parlarem força d'això, de la respiració, en l'hora que queda de programa, perquè en Fran Toro, més conegut també com a Francisco Mario Toro Gutiérrez, l'home que ens porta els llibres que curen, avui farà biblioteràpia ajudant-nos a respirar. Amb un llibre que parla precisament d'això, de la importància de poder respirar. La bocanada d'aire fresco final, ens la portarà la Míriam Frank i el Forcea, amb aquesta flaire que ens porta al final del programa, d'alegria, de positivitat i de curiositat, la que té per explicar-nos els temes que sempre ens exposa aquí. Això en una hora de programa que serà prou intensa i que també ens portarà a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, on passen moltes coses habitualment, algunes de les quals les hem explicat aquí aquesta temporada. Avui en recuperarem una d'aquestes històries. Per tant, jo de vostès no em perdria res d'aquest programa que s'allarga fins a les 8 del matí. I que avui té una mirada posada, aquest programa i tothom, no? A
1: Nueva York!
0: Nueva York! Ai, sí, perquè avui, ja us ho explicaré al final del programa, estem celebrant un dia molt important que uneix aquesta banda i l'altra de l'Atlàntic. Vostè està pensant en el Mundial, no? No, no només això. Ho explicarem d'aquí una estona, però sí, sí. Avui el Mundial a Nueva York!
2: Si te quieres divertir...
0: Ai, si te quieres divertir, pon la ràdio esta noche y verás lo que te diviertes. Segurament ja hi ha moltes persones a aquesta hora despertes amb el nervi, amb les ungles, menjant-se les ungles, esperant a veure què passa aquesta nit. És el nostre cas. Posem aquesta música perquè vostè es desperti, que encara està dormint, que encara està fent el ronso allà entre els llençols. I ara em tapo per aquí, i ara em tapo per allà, i ara dono la volta i una altra. No, home, no, que és molt tard ja i que podria estar vostè fent moltes coses. En qualsevol cas, bon dia.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya. Seguim endavant amb el relat d'aquest diumenge 19 de juliol del 2026. Avui recordant una de les grans històries que hem explicat aquí aquesta temporada i que ens porta a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Els professionals sanitaris que treballen en aquell centre han operat una pacient d'un tumor a les vies biliars amb una tècnica pròpia del trasplantament hepàtic que manté l'òrgan en vida. Però ara ve el més interessant. Es manté viu alhora que està desconnectat temporalment de la circulació sanguínia. I aquí està la clau de tot. Allò que a un li fa descobrir la meravella de la ciència. Amb els procediments convencionals, un tumor com aquest, de la mida d'una pilota d'handbol i que envaïa estructures vitals, s'hauria considerat inoperable. Però al Vall d'Hebron els costa dir que no. Tenen això. Ja fa unes setmanes els vam explicar aquí la història de la Carme, la dona que va rebre el primer trasplantament de cara al món en aquell mateix centre. Havia picat moltes portes, moltes, rebent sempre la negativa per resposta. Però el doctor Joan Pere Barret, que és el director de la unitat de cremats, li va dir: Carme, aquí sí que ho podem fer. Bé, no ens desviem del que avui ens ocupa perquè de seguida recorrerem els passadissos del centre i ens haurem de rentar bé per entrar a quiròfan. I és que arribarem fins a l'escenari de l'operació. És la primera vegada que aquesta tècnica que els estic explicant s'aplica a Catalunya en cirurgia oncològica i la intervenció

0: obre una porta per a pacients amb tumors que requereixen reseccions extremadament complexes i que fins ara rebien tractaments pal·liatius. Aquesta operació també és possible perquè es redueix el tumor amb un nou tractament d'immunoteràpia i quimioteràpia. Bé, ara ja els he explicat de què es tracta tot plegat i entrem a quiròfan.
1: Hoy estamos operando a una mujer de 58 años que tiene un colangiocarcinoma. Está situado en un sitio muy malo, está situado entre las tres venas hepáticas y la vena cava, con lo cual todo el drenaje del hígado está afectado. Esta señora además tenía un colangiocarcinoma localmente avanzado que ha respondido muy bien a un tratamiento sistémico con quimioterapia e inmunoterapia y ahora estamos en condiciones de operarla.
0: Aquest home que acaben d'escoltar és el doctor Gonzalo Sapisotxin, nou cap de cirurgia general i aparell digestiu del Vall d'Hebron. Ell ha estat l'encarregat d'introduir la tècnica que els estic explicant en aquest hospital. Ens ho explica des de la porta del quiròfan, on una dona de 58 anys s'enfronta a aquesta operació pionera. Durarà 10 hores. I aquí ha mobilitzat un equip de 15 professionals, entre els quals cirurgians, anestesiòlegs i infermeres.
2: Utilitzarem la màquina de HOPE, que és una màquina d'hipotèrmia oxigenada, és a dir, que posarem líquid de preservació fred però oxigenat. El que farem serà posar-lo a través del fetge que estarà dintre del cos, però estarà, que no tindrà ni entrada ni sortida de sang. Per tant, haurà d'estar en unes condicions que no són les òptimes. Llavors, posant aquest líquid de preservació oxigenat, el que fem és millorar les condicions fins que no podem tornar a obrir l'entrada i la sortida de sang d'aquest òrgan. L'avantatge és que el que fem simplement, entre cometes, és l'entrada de sang dels vasos, és clampar-la, tancar-la temporalment, sense necessitat de tallar-la i haver de treure l'òrgan, perquè després això implica tornar-lo a posar i fer aquests nous empalmes, que això, evidentment, incrementa el risc de possibles complicacions.
0: Ella és la doctora Mireia Caralt, cirurgiana hepàtica aquí, al Vall d'Hebron. És una de les persones encarregades d'operar aquest colangiocarcinoma, que és un tumor poc freqüent que afecta les vies biliars, els conductes que porten la bilis fora del fetge i cap a l'intestí. Se'n diagnostiquen 2 de casos cada any per cada 100.000 habitants. Un 30% dels pacients es poden operar des de l'inici, però els altres tenen metàstasi i tumors localment avançats, com és el cas d'aquesta pacient, i no poden rebre cirurgia d'entrada. Aleshores, es planteja un tractament i després s'intenta operar-los.
1: Para hacer esto, tenemos que hacer una exclusión vascular completa del hígado con bypass de toda la sangre y además, como el hígado va a estar sin flujo y sin outflow por lo menos unos 40 minutos o 60 minutos, vamos a perfundir el hígado y hacer una perfusión fría in situ con máquina de HOPE para que esté oxigenado. Realmente no hay otra manera de resecar este tumor. La única manera de conseguir un R0 es resecando la cava, resecando la vena hepática derecha y por tanto hay que reimplantar la vena hepática derecha, que es el único sitio por donde va a drenar el hígado. Sin hígado no podemos vivir.
0: Y la paciente ha conseguido sobrevivir. Ella va ser intervinguda al novembre de l'any passat i va poder passar les festes de Nadal a casa. Al gener, la Cristina va tornar a la feina i a les classes habituals de gimnàs.
3: Va ser un procés d'un any i vam proposar això, la part aquesta de la teràpia d'immunoteràpia i la quimioteràpia, i ja això també va anar bastant bé. Després estava el dubte si l'operació podria acabar succeint o no, que era el meu somni, no?, per acabar de netejar tot això. I bueno, ha sigut molt espectacular, realment. Jo no m'ho puc creure que m'ha passat tot això que ara esteu explicant, perquè clar, jo veig la cicatriu i ja m'ho havia explicat, però més senzill. I és veritat que la recuperació va ser al·lucinant també, perquè els 8 dies ja estava a casa i caminant i... Així és que no ho entenc, però bueno, aquí està la prova, no? I sobretot molt, molt, molt agraïda a tots els metges, infermeres i anestesistes, i bueno, la llista és immensa. Ha sigut una experiència molt forta, però molt bonica a la vegada i d'èxit.
0: Està molt satisfeta i molt contenta per aquesta intervenció, en la qual una altra peça decisiva ha estat el paper d'oncologia mèdica, perquè ella no hauria pogut entrar a quiròfan si no se li hagués reduït el tumor abans. Ara, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia començarà un estudi per avaluar aquesta combinació terapèutica després dels resultats obtinguts amb aquesta pacient. José Manuel Domínguez és el director assistencial del Vall d'Hebron.
4: Sens dubte això és una tècnica que aporta sobretot moltes

0: esperança a molts pacients que a data d'avui amb la cirurgia clàssica d'aquest tipus de tumors, dels tumors de vies biliars, no podien ser operats i que s'obre un gran camp per poder-li oferir una supervivència i una qualitat de vida que fins a data d'avui no es podia oferir.
1: Aquest nou enfocament pot oferir més respostes a pacients amb la malaltia avançada o amb tumors grans difícils d'operar. L'estudi el va iniciar el doctor Sapisotchin a la Universitat de Toronto, al Canadà, i ara es posa en marxa aquí, al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Una setmana més, marca Barcelona, marca Catalunya, marca Espanya. La millor marca.
2: Cada diumenge, des de les 6 i fins les 8 del matí, t'expliquem totes les històries sobre el món de la salut.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: En Pitu Sitges, que arriba cada setmana aquí per entrenar el nostre cos i per ajudar-nos a entendre moltes coses de les que passen quan fem exercici. Uh-huh. I quan fem exercici ens hem de preparar i després ens hem de recuperar. I avui parlem de la recuperació després de l'exercici, que molta gent no és conscient de la importància d'això, oi?
3: Totalment. És quan tu vas al gimnàs, uh-huh, la recuperació sempre queda en un segon pla i és, vamos, primordial, perquè amb una bona si no tens una recuperació, uh-huh, els entrenaments molts cops no arriben al seu objectiu.
1: Clar.
3: Pots patir lesions.
1: Sí, sí, musculars. I...
3: Totalment. L'estrès també apareix aquí, uh-huh, perquè com el teu cos no descansa, la fatiga està, uh-huh, constant. És superimportant. Jo sempre dic el mateix, no fa falta anar 7 dies... No, 24-7, no. Impossible. Que vagis 3-4 dies, ja està bé. Uh-huh. És a dir, però un dia o dos dies de descans, si has d'anar al cap de setmana.
1: Vas dilluns, descanses dimarts, vas dimecres, descanses dijous, vas divendres, dissabte i diumenge és el dia del Senyor.
3: Totalment, però per exemple, si no vols fer així tan alternatiu, pots fer dilluns, dimarts, dimecres descanses,
1: dijous,
3: divendres
1: i dissabte i diumenge
3: dissabte,
1: pots descansar.
3: Si vols fer un descans o fer alguna cosa al matí i després tens mitja tarda i tot el dia, està bé, però també pots fer el recovery, la recuperació, fent exercici d'una altra manera.
1: És amb menys intensitat, clar.
3: Amb menys intensitat, un altre tipus d'exercici. Per exemple, si tu treballes força el dia que no has de fer força, treballeu una mica els estiraments,
1: clar.
3: Que això la gent no estira mai. I és una dels... Vamos, cada dia estem parlant amb moltíssima gent que ve al centre que no estira, que no estira, i aquests musculitos...
1: Estiràs important abans i després, no?
3: Sempre, però sobretot després, perquè si tu has fet un mal gest... recondueixes una miqueta el que és la musculatura, yeah. Però és que la majoria de persones que venen al centre a fer peses, dintre d'uns anys no es podran ensabonar ni l'esquena.
1: Yeah.
3: Perquè no estiren, i és molt important estirar el múscul.
1: I a més, entenc que a l'hora de fer peses, jo no faig treball de força massa intens, però a l'hora de fer peses, aquesta gent que es muscula ha de fer aquestes sèries i descansar entre sèrie i sèrie, no, també?
3: Totalment. Com hi ha gent que sap el que ha de descansar, no? Mm-hmm. Però normalment és entre un minut i mig, depèn quin exercici, entre 45 segons, un minut i mig, dos, si treballes molta força. Però és molt adient fer la recuperació, perquè això també t'ajuda a controlar una miqueta el que és el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Uh-huh. Vale? La testosterona també són importants, el creixement muscular i la recuperació.
1: Això és molt interessant, el de la testosterona, en els homes. Parlo per mi, perdonin senyores que ens escolten, que ara no parlaré de vostès, parlaré de nosaltres, però és una evidència que quan un va al gimnàs, quan surt del gimnàs, té la testosterona pels núvols.
3: Bueno, més
4: sí,
3: que
4: sí,
3: la...
4: sí.
3: Tens més les endorfines que la testosterona. Val, la testosterona
1: el que,
3: també.
1: El que tu vulguis.
3: Vale, però és igual, a les dones també els hi passa.
1: Sí,
3: al fer exercici t'allibera molt, sobretot, el tema de cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i això també et regula una miqueta tota la teva calma, el benestar... És important, no? Però, ostres, jo crec que hauríem de parlar un dia del tema de la testosterona.
1: De la testosterona i l'exercici, no? Perquè sí que et dona una vigorositat l'exercici que no la tens abans d'enfrontar-te a ell o quan
3: no
1: ho fas.
3: No, totalment. Però jo, és el que et dic, quan tu acabes de fer exercici, sobretot, el cortisol et baixa, les endorfines pugen... És com una balança que se desequilibra totalment.
1: En aquesta recuperació, en l'exercici que hem de fer després de l'exercici, doncs, per exemple, és agafar-nos les espatlles i estirar-nos-les cap endavant, estirar les cames, sobretot, estirar els braços...
3: Els braços... I una cosa que no has dit, que estava esperant a que ho diguessis, i no ho has dit perquè la gent no estira, la part abdominal i la part lumbar. Sí. És superimportant. Fer estiraments, sobretot, del tema de piramidal per relaxar el que és el
1: nervi. Piramidal què és? Explica-ho.
3: El piramidal, diguéssim, imagina't un gluti.
1: Sí.
3: Vale? A la part mitja del gluti, ben a dintre.
1: Què vol dir ben a dintre? Venen dintre del gluti, sona fatal.
3: No al centre, al costat.
1: Ja t'entenc, ja t'entenc.
3: Entre el gluti mig i el gluti inferior, vale? Llavors, tu dintre de tot tens el piramidal, que és el que et permet estirar i enrotar, vale? Llavors, per al costat del piramidal et passa tot el que és el nervi asiàtic, que hi ha molta gent, sobretot, quan ja passes una certa edat, que pateix sobretot de la part lumbar, tengo ciàtica, m'ha cogido el nervio... Sí, és molt important, sobretot, gent que està molt, o ha estat molt de temps de peu treballant, o que fa coses que ha d'estar a peu. És superimportant.
1: Quantes coses aprenem amb en Pitu, eh? M'ha parat que és el piramidal, la part piramidal que està aquí en els glutis i que hem d'estirar-los els glutis també.
3: Totalment, i la part de dintre, que tot el tema del psoas, també és molt important.
1: Els què?
3: Psoas.
1: Psoas què és?
3: Psoas, és la part de, entre l'adductor i l'abductor, que no és el mateix, que la gent es pensa que és el mateix i una cosa no té res a veure l'altra. Una és el que et permet pujar i baixar la cama i l'altra la que et permet obrir i tancar la cama. Llavors... Tot aquest tema, els estiraments són essencials i s'han de fer. I això et pot prevenir una lesió, una sobrefatiga, un sobreestirament també.
1: També a certa edat, quan vostè fa certs exercicis aeròbics a casa...
3: Totalment.
1: D'aquells, això també li pot comportar algun problemet si no escalfa una miqueta abans.
3: Totalment.
1: Tot s'ha d'escalfar la vida.
3: Tot. S'ha de posar a punt.
1: S'ha d'escalfar i després s'ha de fer l'exercici d'intensitat. No val escalfar i després no fer-lo.
3: S'ha de posar a punt, però bueno, va haver una època que tothom feia exercici a casa amb vídeos i bueno, patien lesions.
1: Sempre posem el símil del cotxe, dèiem allò del motor que necessita benzina, que és el nostre cos per anar a fer l'exercici. Els cotxes, quan els aturem, jo no soc conductor, però sé com funciona un cotxe. El cotxe quan l'atures necessita refredar el motor, baixar les revolucions, no?
3: Totalment.
1: És el mateix que el cos.
3: Pues el cos és igual. I una altra cosa molt important que jo sempre faig molt incís a les meves clientes i als meus clients, que és relaxar-se per la teva salut mental. Uh-huh. És a dir, si tu vas al gimnàs, en principi, per trobar-te millor, però això et crea un estrès perquè no relaxes,
1: mira, doncs...
3: no estires, vas fatigat, estàs més hores, hi ha molta gent al gimnàs...
1: Saps què pots fer també? Que això és molt important. Exercicis de respiració després de l'exercici. Respirar no vol dir això que fem mecànicament, que estem fent ara, en Pitu, jo i vostè, que ens escolta mecànicament. No, no. Vol dir concentrar-se en la respiració. És a dir... pensar, ara controlaré la meva respiració, procedeixo a escoltar-la i a tractar-la bé.
3: Totalment.
1: I llavors guanyarem moltíssim. Quan vostè controla la seva respiració, guanya molt en salut. I també estirant després de l'exercici, que és aquest exercici de recuperació després de l'exercici d'intensitat.
3: Totalment. Jo et recomano, tot el que acabes de dir, és intentar controlar, que no pots controlar, però sí tot el sistema nerviós parasimpàtic, vale? Que és... totes aquelles coses que fa el teu cos automàticament... Que
1: tu sí que ets parasimpàtic.
3: Ets
1: extrasimpàtic.
3: Coses que fa el teu cos que, si no pares a pensar, és com els batecs del cor... O...
1: Sí, sí.
3: Això s'ha de treballar sempre.
1: Molt bé, Pitu, doncs la setmana que ve farem més coses aquí. Que vagi bé.
3: Molt bé, gràcies.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: Una vegada més, arriba a l'estudi del programa una dona que és la investigadora de la pell, la Petra Delicado de la nostra expressió facial. Encara que vostè es pensi que ningú, només vostè, sap el que passa sota la seva dermis, no. Hi ha una dona que hi veu més enllà, ella i tot el seu equip, magnífic equip, que treballa en el Passeig de Gràcia de Barcelona. Doctora Beatriz Beltrán, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Això de ser investigadora de la pell...
4: M'ha encantat.
1: Li encanta, no? És que jo ho penso, dic, la doctora Beltrán és la Petra Delicado de la pell, perquè és que, a més, ella, a vegades, quan em mira, penso, deu estar pensant que tinc aquí una arruga de més? No. La doctora Beatriz Beltrán és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, experta en harmonització facial i, a més, és l'única integrant espanyola de la Societat Internacional de Complicacions Estètiques. I si hi ha un moment de l'any en el qual ens podem complicar la vida, pel que fa a la pell i a l'estètica, és l'estiu, aquest moment que estem vivint. Exposició al sol, més calor, més suor, el clor de les piscines, la sal de l'aigua del mar, en fi, moltes coses relacionades.

0: els aires condicionats, els ventiladors, tot això li anem posant sobre la pell i dins la pell, perquè absorbeix tot això que li posem al damunt, i no sé si estem en el moment més complicat de l'any per la nostra pell.
1: Efectivament, l'estiu és un moment absolutament crític per la nostra pell. Moltes vegades hi ha molts pacients que em venen i em diuen: però quin tipus de pell tinc? Pues moltes vegades depèn de l'època de l'any, depèn dels tractaments que ens estem fent, depèn de les cremes que ens estem posant, de l'alimentació. Això fa que la nostra pell al llarg de l'any vagi variant. Per això, a vegades, una crema que ens funciona molt bé, després dius: m'ha deixat de funcionar. No és que ens hagi deixat de funcionar, és que la nostra pell doncs ha canviat. I ha canviat doncs moltes vegades per agressions externes, per canvis en la humitat, amb el calor, amb la suor. Llavors, això fa que sigui molt important adequar el tipus de tractaments, per exemple, amb cremes, que ens fem en qualsevol època de l'any i en diferents èpoques de l'any.
0: Acaba de tocar un tema que és capdalt en la societat d'avui, que és això que es diu la skin care, les cremes que ens posem o que ens deixem de posar, i crec que podríem fer un capítol la temporada que ve de skin care aquí a la ràdio i explicar quines són les millors cremes, com ens les hem d'aplicar, quines ens hem d'aplicar i a quina hora del dia. Però de moment parlem de l'estiu, que és que aquest moment de l'any en què moltes persones no només es maltracten la pell, sinó que se la noten pitjor, més tibant, més apagada, més seca. Suposo que l'exposició al sol és un dels condicionants, no?
1: Exactament. Llavors és molt important fer tractaments per preparar i per anticipar-nos a què passa durant l'estiu. Doncs passa tot això. Doncs preparem la nostra pell perquè no pateixi tant després d'aquestes agressions de sol, de tot.
0: Que I com la podem preparar, ara que arriben les setmanes pitjors de l'estiu?
1: Doncs mira, jo sempre dic, fonamental és que nosaltres les cèl·lules de la pell es renoven cada 30 dies. Canviem totalment totes les cèl·lules de la pell. I nosaltres aquestes cèl·lules que es van renovant les anem perdent de forma espontània i no ens donem compte. I moltes van quedant en les capes més superficials. Llavors, de tant en tant, és important fer una bona exfoliació per eliminar totes aquestes cèl·lules mortes, perquè això farà que quan nosaltres ens posem les nostres cremes, inclús la nostra protecció solar, tingui pues més homogeneïtat, perquè no hi haurà aquesta,
0: no?
1: Exactament, perquè no hi haurà totes aquestes cèl·lules mortes. Per tant, algo fonamental que jo recomano abans de l'estiu és fer una bona hidrodermoabrasió de la pell, és a dir, una bona exfoliació per eliminar tot.
0: Hidrodermoabrasió, ens fem aquest concepte, que vol dir que crema el que hi ha sobre de la cara d'aquesta pell sobrant, no?
1: Això és un tractament que es fa amb una exfoliació, però es fa respectant, perquè no hi hauria, no deixa cap tipus de senyal a la pell, i es fa a través com si fos un poliment, no? Quan tu poleixes, que tires una mica d'aigua, doncs això és un tractament que es fa a la clínica, que és molt més evolucionat, és molt més evolucionat i és molt més tècnic, però és aquesta eliminació d'aquestes cèl·lules mortes, però fan una hidratació al mateix moment que eliminen aquestes cèl·lules mortes. Per tant, és un tractament no invasiu que no deixa cap tipus de senyal a la cara.
0: És que aquesta és la clau dels tractaments que fa la doctora Beltrán i tot el seu equip, que són no invasius i, a més, no requereixen de cirurgia, en aquest cas a la cara, cirurgia facial. Quins tractaments medicoestètics que s'apliquin en aquests mesos d'estiu, en l'època de calor, podem fer-nos abans d'enfrontar-nos, per exemple, al mes de vacances?
1: Molt bé. Pues sobretot, intentar hidratar prèviament, perquè patirà una gran deshidratació la nostra pell. Llavors, per això tenim tractaments que són meravellosos. Ara també s'ha posat com molt de moda, però realment és un tractament molt adient per aquesta època de l'any, els polinucleòtids. Els polinucleòtids
0: són... A veure, un altre concepte. Polinucleòtids,
1: sí.
0: Què són?
1: Els polinucleòtids és un tractament regenerador que fa que la nostra pell es posi a treballar, i això aporta una hidratació des de l'interior.
0: Mentre nosaltres deixem de treballar perquè anem de vacances.
1: Exactament, doncs així es posem la nostra pell a treballar, i això què fa? Doncs aporta hidratació, aporta una regeneració des de l'interior. Això es fa amb un tractament amb petites injeccions que depositem a les capes profundes de la pell, i això a poc a poc va posant, no és cap relleno, no canvia la morfologia de la nostra cara, no és cap estimulador de col·làgen, és un tractament que simplement hidrata, aporta luminositat i millora moltíssim la qualitat de la pell, ideal per aquesta època de l'any.
0: Polinucleòtids és aquest tractament que es poden fer a la clínica de la doctora Beltrán al Passeig de Gràcia de Barcelona. És un dels més interessants de cara a les dates que estem vivint, a l'estiu, però també n'hi ha d'altres que poden preparar-nos la pell per aquesta sobreexposició, no? al sol.
1: Exactament. Com hem dit, la bona neteja de la pell, això farà que exfoliem aquestes cèl·lules mortes. I després tenim tractaments perquè

0: Clar, al final a l'estiu volem lluir la nostra millor versió, sí. I durant l'estiu pues, fem més ganyotes perquè hi ha més sol, arruguem més les arrugues de, no? D'aparèixer les arrugues. Exactament. Les arrugues d'expressió es fan molt més intenses, no? Llavors és una època ideal per treballar amb relaxants musculars que fan dues coses. Fan, eviten que aquestes arrugues d'expressió es facin més profundes i en segon lloc ajuden que aquestes arrugues que ja estan profundes pues, es suavitzin però de forma molt natural i ho podem fer d'una forma realment mantenint l'expressió de cada persona.
1: És a dir, són relaxants musculars específics i concentrats a la zona de la cara, facials.
0: Exactament, als músculs facials. Llavors es fan amb infiltracions en aquestes zones i el que fan és modificar una mica que l'arruga d'expressió no sigui tan forta.
1: Molt bé. La doctora Beltrán també parla d'un concepte que és el Glow Up BB, que és un tractament que és per veure's bona cara, no? I es fa en una sola sessió, això?
0: Exactament. Es fa en una sola sessió perquè hi ha molts pacients que no poden venir molt a la clínica, llavors hi ha tractaments que amb una única sessió, que es pot fer un cop a l'any, ajudem a fer dues coses. En aquest cas, treballaríem amb una radiofreqüència que estimula molt la formació de col·làgen, però que a més té una capacitat molt important de fer un tensador de la pell. Què aconseguirem, això? Al ser una radiofreqüència que actua directament a la pell, hi ha una millora molt, molt important amb la pell, farà que la teva pell llueixi d'una forma molt més sana
1: que
0: i molt més natural.
1: Quan et vegin, puguis dir, glow up, BB. No?
0: I després estimula col·làgen. És una de les, es diu que és la tecnologia que fa el collagen banking, que és el banco de col·lagen. No? És a dir, al final nosaltres envellim perquè perdem col·lagen i amb aquesta tècnica el que fem, almenys durant un any, fer que les nostres reserves de col·lagen estiguin per sobre de les nostres pèrdues. Per tant, no envellim.
1: És a dir, que aquest tractament té vigència en el temps, no dura 15 dies. El seu efecte, vull dir.
0: Això t'ho fas i la millora està per sempre. El que passa que hem d'entendre que nosaltres, igual que quan t'operes i et fas un lifting facial, seguim envellint. Llavors, almenys durant un any, no envellim en tema perquè les teves reserves...
1: Guanyes un any de temps al temps.
0: Bueno, no perds el col·làgen que hauries de perdre. Llavors, al final, el col·làgen és una proteïna que fa que la nostra cara es despingi i si jo el perdo, es despenjarà més. Però si almenys preservo aquesta pèrdua, pues, evitaré que es despingi d'una forma més evident.
1: Per acabar ja, una persona vol... arriba de vacances amb bona cara, aquella, perquè clar, molta gent se'n va al poble on van a l'estiu, volen que tota la seva família els vegi bé. Quin tractament necessita ara mateix perquè no se li facin tan evidents aquestes arrugues d'expressió, aquesta cara que ha tingut durant tot l'hivern d'aguantar a la feina, del dia a dia? Quin és el millor que es pot fer per posar a punt, una posada a punt?
0: Molt bé. Jo, en aquest cas, Robert, recomanaria, perquè al final són tractaments molt individualitzats. Hem parlat de forma genèrica de coses que funcionen molt bé a l'estiu, però jo recomanaria que vinguessin a la clínica, que fem una visita i que a partir d'allà l'assessoraríem sobre el millor tractament.
1: El cafè per a tots no val en aquest cas. És una medicina personalitzada la que fa la doctora Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia número 78 de Barcelona, on són expertes en tractaments sense cirurgia, tant facial com també corporal. A més, ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen, algunes ens les acaba d'explicar aquí. A tot el món són tècniques pioneres i les aplica la doctora Beltrán amb resultats molt satisfactoris. Poden seguir totes les novetats al web doctorabeatrizbeltran.com, que és drabeatrizbeltran.com, o Instagram, al compte @drabeatrizbeltran, @drabeatrizbeltran. El seu telèfon de contacte és el 93 487 7466, 93 487 7466. Doctora, moltes gràcies, bon estiu, ens retrobem al setembre, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, adéu-siau.

0: Quan sona aquesta sintonia, jo em poso alegre. Alegre i trista a la vegada, perquè sé que s'està acabant el programa, quina pena. Però la part positiva és que arriba a l'estudi en Fran Toro. Fran, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert. Escolta, això de part positiva, part negativa, em recorda alguna cosa que segurament a tu t'agradava. A veure, no sé si l'estic encertant o no, eh? Divendres a la nit, potser?
0: Intueixo per on vas.
1: A la tele?
0: Sí, clar. Ell, que em coneix bé i m'estima, sap com tocar-me la fibra.

0: Perquè no m'estaràs intentant dir que jo sóc una supertacanyona. Amigo, amigo. És a dir, que jo sóc la parte negativa, perquè ha sonat així, que jo sóc la parte negativa. I no, jo sóc la parte positiva. Se'n recorden de la careta d'un, dos, tres, la parte negativa, la parte positiva, i si algo falla, el responsable és Narciso Ibáñez Serrador. És a dir, que jo sóc la parte positiva, però tu també, perquè no t'estic intentant dir pas Don Cicuta.
1: A veure, no, només faltaria. Ah, sí, sóc un bon home i sí, ja ho saps.
0: Home, home que porta llibres sota el braç no pot ser un mal home. Un home que parla de cultura i de literatura no pot ser pas un mal home. Un home que imparteix història de la humanitat a l'institut, doncs és un humanista, no? Per cert, ara que parles de Don Cicuta, deixa'm que t'expliqui una anècdota i l'explicaré a l'audiència perquè potser algú no la coneix. La va explicar una vegada en Chicho Ibáñez Serrador. A Don Cicuta, Valentín Tornos, es veu que li va arribar la popularitat molt tard, és a dir, aquell personatge, Don Cicuta, li va donar la popularitat ja molt tard en la seva carrera. I anava pel carrer, després de tota una vida fent teatre, i la gent li deia, Don Cicuta! I ella girava i deia... Si tu me llames Don Cicuta, jo te llamo... I feia un pareado que no farem aquí, perquè és una hora molt protegida, aquesta. Bé, en qualsevol cas, no ens desviem del que ens toca, que en aquest programa és parlar de salut, de benestar, i quan sembla que ja ens estem quedant sense aire, perquè arriba al final del programa, arriba en Ferran Toro, i ens porta l'oxigen de tot plegat. Ens porta allò necessari, imprescindible. Això que dèiem, no, Fran? A l'oxigen, no?
1: A l'oxigen, allò que ens manté vius, d'alguna manera.
0: Clar, perquè sense això que ens entra per les fosses nasals i per la resta del cos, no podríem fer el que fem ara, que és viure, no? Perquè quan això s'acaba, ja és que s'acaba tot. Però no ens referim a l'oxigen que entra d'una manera mecànica al cos, no? És a dir, respirar, vostè diu, sí, jo respiro, no. Respirar ha de ser una cosa, o hauria de ser-ho, una cosa conscient, meditada, pensada. De fet, en la meditació, l'aire, quan es pren i com s'expulsa, és una cosa crucial. Per tant, avui respirem.

0: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, en bones mans a Onda Cero Catalunya.
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 902-272-272. Verisure.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música Les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors en presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
5: És evident que el Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diversas gestiones y contrataciones.
6: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
7: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanc i blau.
8: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
9: Geográficamente, desde luego, no.
10: Bueno, no, pero no, yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem dilluns 17 d'agost.

0: minuts abans de les 8 arriba a l'estudi la Míriam, Frank i el Forcé. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Una dona que ens posa la pell de gallina, com sempre passa quan entra a l'estudi, que ens emociona i que ens explica coses curioses que passen al nostre cos en el nostre dia a dia. I avui quina toca?
1: Doncs mira, parlant de gallines, parlarem de galls.
0: Ah, sí?
1: Tu vas tenir molts a l'adolescència? Això que... Comences a parlar així?
0: Ah, jo crec que no vaig tenir massa galls.
1: No?
0: No vaig ser... Ni vaig tenir galls, ni vaig tenir grans. Vaig tenir una pobretat una mica bastant bona.
1: No sigui que encara no t'ha arribat.
0: Segurament.
1: Jove...
0: Ara ho entenc tot.
1: Un granet et veig.
0: Soc prepúber encara. A veure, perquè a molts nois, sobretot nois, eh?
1: Sí, és cosa de nois.
0: Clar, és que a més hi ha un moment que
1: és... Ja en tenim prou les noies, a la pobertat, no ens doneu més coses.
0: Això passa sobretot quan hi ha el canvi de veu, aquell moment
1: exacte.
0: En el que un nen deixa de ser nen i passa a ser home.
1: Però t'has preguntat alguna vegada per què els nois tenen aquests galls que no tenen les noies, que també pateixen molts canvis a la pobertat? Sabeu que a l'inici de l'adolescència el cos dels homes doncs, comença a experimentar aquests canvis com l'aparició de pèl facial i corporal, els hi creixen les espatlles,
0: sí.
1: També creixen en estatura...
0: A vosaltres de cop us creixen els pits.
1: Exacte, i també us creix la laringe.
0: Sí.
1: A veure, és veritat que els canvis es produeixen en els dos sexes, és evident, però parlem de la laringe. Mentre que les noies, la laringe i les cordes vocals se'ls hi allarguen i es tornen més gruixudes, fent que el seu to de veu baixi. Uh-huh. En el cas dels homes, la testosterona, que és la vostra hormona, provoca la inclinació de la laringe i l'aparició d'aquesta nou al coll que teniu vosaltres.
0: Bueno, jo no tinc un mai de nou, també t'he de dir. No tinc un mai.
1: Sí.
0: No tinc
1: és
0: nou.
1: És veritat que... Però se't desplaça i et creix, vull dir.
0: Sí.
1: I això fa que... Bueno, que el canvi de veu en els homes sigui més exagerat.
0: Sí.
1: Anem a aquesta nou. I és que està just on estan les cordes vocals i quan es desenvolupa doncs deixa un major espai perquè el so ressoni i això fa aquesta transició, aquest canvi
0: de veu. Jo t'he de dir que a mi la nou de l'home em sembla horrorós, em sembla una part del cos horrorosa. Zero atractiva,
1: home,
0: no
1: sí,
0: és maca.
1: Home, sí, està marcada, però bueno...
0: No? A mi no m'agrada, em fa una mica de fresa a mi la nou.
1: El problema és quan ets noia i tens
0: nou.
1: La nou i aleshores...
0: Yeah. Clar. Sí.
1: Surten tonteries com surten en algunes dones als presidents i aquestes coses que diuen.
0: Sí.
1: Doncs això, quan aquesta no ho creix i deixa aquest major espai, això fa que us canviï la veu. Però el canvi és tan bèstia que la veu s'ha d'adaptar.
0: Sí.
1: I durant aquesta adaptació,
0: I
1: que dura uns
0: galls.
1: Mesos...
0: Clar, és com un escalfament de la veu.
1: Exacte, és quan apareixen aquests...
0: A mi a vegades m'ha passat que he deixat de veure un nano de 12-13 anys sí. durant dos mesos i de cop i volta té veu d'home i dius, ostres, què li ha passat en aquest?
1: La veu d'home i el bigoti aquest curs,
0: el els bigoti,
1: quatre palets...
0: Sí, el bigoti que apareix, de quatre palets...
1: Ai, mare de Déu, senyor...
0: Ja, però és que això passa.
1: Sí.
0: A tu també et van sortir quatre pèls en algun lloc,
1: sí,
0: un dia.
1: Però es treuen. Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
0: Sí. No, en els nois, home, començar-se a afaitar el bigotis als 10 anys potser no és...
1: Home, però als 10 anys...
0: Jo recordo un noi que anava a la meva classe, que per cert vaig somiar amb ell fa uns dies, no sé per què, que tenia una barba d'aquestes poblades ja amb 12 anys. Tancada, tancadíssima. Sí.
1: 12 anys?
0: 12 o 13 anys, sí, tancadíssima, a més a més. Dura com un, amb uns pèls durs.
1: Fa una pena
0: sí.
1: fer aquest canvi,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí.
1: Jo crec, personalment...
0: Ho diu ella perquè és mare d'un noi que havia...
1: I d'una nena.
0: I
1: el
0: sí.
1: canvi de les nenes és molt més maco que el dels nois. És que us poseu molt lletjos, pobrets.
0: Yeah.
1: En aquest bigotet, els alls,
0: quan...
1: els grans... Després ja tot millora.
0: Quan
1: tot
0: la filla de la Míriam va... Allò que es diu se hizo mujer...
1: Va fer el canvi.
0: La vaig veure, com que la veig cada 6 mesos, de cop i volta vaig dir, ostres, què li ha passat?
1: Aquesta senyora
0: aquesta
1: que hi ha
0: senyora, qui és?
1: Sí. Tothom m'ho diu, que és una dona ja.
0: És una dona, sí, molt bé.
1: I ben guapa.
0: Doncs per això ens surten els galls a l'adolescència.

0: audiència, no sé si cap adolescent escoltant-nos a aquesta hora potser està tornant de festa, que
1: home,
0: sàpiga que passa
1: si
0: per això.
1: Si tenen 12 anys que no tornin a la festa.
0: Bueno, avui en dia...
1: S'estan aixecant per fer-se
0: tot pot ser.
1: La llet.
0: Molt bé, Míriam, doncs t'espero.

0: El dinar d'avui, o de demà, o de quan vostè vulgui. Perquè són uns canelons de carbassó farcits de pollastre i ricota. És una versió saludable dels canelons tradicionals perquè, diguéssim que, clar, no porta la pasta. Porta el carbassó, que és molt més saludable. I reduïm així considerablement els hidrats refinats. Què necessitarem per fer aquests canelons? Doncs miri, 3 carbassons grans, 400 grams de pollastre cuit, 250 grams de ricota, espinacs frescos, ceba, parmesà ratllat, nou moscada i oli d'oliva. I és molt fàcil. Tallem el carbassó en làmines fines i les passem lleugerament per la planxa perquè siguin més flexibles. Prepararem un farcit amb la ceba sofregida, el pollastre esmicolat, els espinacs i la ricota. Tot això com si fessin uns canelons de tota la vida. Enrotllarem els canelons en aquests carbassons, els col·locarem en una safata i posarem una mica de parmesà i això ho gratinarem uns minuts. I ara vostè dirà, i la beixamel on és? Clar, la beixamel saludable, saludable, saludable no seria. Però jo entenc que uns canelons sense beixamel no són canelons. Per tant, com que aquí apostem per la llibertat individual de cadascú, si vol, hi pot posar la beixamel.
1: La recepta de la setmana.
0: Ostres, que sí, aquí no coartem la llibertat de ningú.
1: En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Un programa que explica una notícia positiva abans d'acabar i és que el Servei Català de la Salut i l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, l'Hospital Universitari de Terrassa, l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i el TAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, han signat aquesta setmana un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a la població del Vallès Occidental, del Bages, del Berguedà, del Solsonès, del Moianès i de la Cerdanya amb l'objectiu de reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient o la pacient. El Comprehensive Cancer Center és una xarxa d'altes garanties homologada per la Unió Europea que busca que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030. I abans d'acabar, com sempre, la música, que avui ens porta a l'altre lado del charco.

America. Això cantava Nino Bravo, a aquesta Amèrica que és tan àmplia i tan diversa. El 19 de juliol del 1991, els líders polítics de 22 països iberoamericans es van reunir a la ciutat de Guadalajara, a Mèxic, per signar la primera declaració de caps d'estat que va donar origen a la Comunitat Iberoamericana de Nacions. Aquesta fita històrica va permetre que les afinitats històriques i culturals que uneixen Iberoamèrica esdevinguessin un instrument d'unitat i de desenvolupament basat en el diàleg, la cooperació i la solidaritat. El 2020, els ministres de Relacions Exteriors d'aquests 22 països van acordar fixar el calendari el 19 de juliol com a Dia d'Iberoamèrica. Per tant, avui és un dia de celebració i també una oportunitat perfecta per honrar i per enfortir els llaços culturals que ens uneixen els d'aquesta banda de l'Atlàntic amb els de l'altra banda de l'Atlàntic, l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal.

0: Ai, és que a banda dels llaços que hem teixit al llarg de la història i dels ponts invisibles que hem construït, la d'avui ha de ser una jornada d'agraïment també a totes les persones que, des d'Amèrica, han vingut aquí a fer Catalunya rica i plena i a portar-nos la seva cultura, les seves arrels, tot el que portaven des d'allà, i que fan així, de Catalunya, una cultura diversa, amb moltes sensibilitats, amb molts sons, amb molts colors i amb moltes maneres de parlar una mateixa llengua. I m'atreviria a dir que dues llengües diferents, perquè els americans que venen a Catalunya i aprenen el català, el parlen amb aquest to, amb aquest aire en alguns casos de l'Amèrica Llatina, que a mi m'agrada tantíssim. En fi, això ho celebrem aquest diumenge, que hem anat a Puerto Rico amb l'Alicia Escribano i que aquest vespre, senyora, senyor, aquesta nit, haurem d'anar...
1: ¡A Nueva York!
0: ¡A Nueva York!

sí, sí que ens divertirem, sí. Aquesta nit, a les 9, s'acaba el Mundial, senyora i senyor. I no ho podia fer de cap més bona manera que celebrant aquest dia d'Iberoamèrica i d'aquesta unió que ens que teixim entre una banda de l'Atlàntic i l'altra, Espanya i, en aquest cas, l'Argentina. Bé, el verano a Nova York ha de ser bastant insuportable, potser encara més que l'estiu de ciutats com la de Barcelona. Però, en fi, aquesta nit estarem pendents totes i tots d'això i ens anirem a descansar uns dies fins a la setmana que ve, a les 6 del matí, que tornarem a ser aquí per explicar les històries de la vida. Ara la millor ràdio segueix aquí a Onda Cero amb Hello i després Gente Viajera. Nosaltres ens retrobem aquí diumenge que ve, misma hora, mismo lugar.

0: Nueva York.
1: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
2: Descubren células madre. Arranca 1995.
3: Llega la inteligencia artificial.
4: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
6: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
5: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
6: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya duu a terme des del 1992.
5: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
6: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
5: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
6: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
7: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
8: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
9: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
10: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
7: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
11: Buenos días, let's go. Una hora menos en Canarias.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Muy buenos días a la ola de calor. Y buenos días a todos los que van.

0: esperados del año. Hemos vivido desde dentro Bilbao Beca Live, donde el sol de Covetamendi ha alimentado el escenario solar de Repsol. Y no ha faltado Dani Fernández con su gira por España de la mano de los combustibles Nexa de Repsol. Nos quedan muchos festivales por recorrer y en Repsol en Escena te los contamos todos.
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272. Medishore.
3: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: España, a por la segunda estrella con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada a 49 céntimos el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4 euros con 39 el kilo, del 17 al 19 de julio.
6: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
9: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
8: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
10: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu i com sempre ho fem de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
11: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
10: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
11: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet. Clar, des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
10: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
12: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
13: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
14: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
13: Quan vulguis entendre què passa al món...
14: O simplement desconnectar una estona...
13: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
14: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
13: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
14: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
13: Històries sorprenents, entrevistes i moltes preguntes, perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves des del 27 de juliol i durant tot l'agost de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
15: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

0: Ero Barcelona.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 16 61, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia, o en cabedo.com.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
4: La ciutat, amb Míriam Frank.
5: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
6: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
7: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
8: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
5: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
4: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
9: A Begur hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
10: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una autèntica icona de la Costa Brava.
9: Protegida per els penyals i oberta al mar, aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta. S'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que ja val la pena per les vistes.
10: La combinació de roca, mar i vegetació mediterrània crea un escenari únic que convida a aturar-se i contemplar l'horitzó, un indret amb personalitat pròpia que deixa empremta a tots els qui la visiten.
4: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu del WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
11: ¡Nueva York!
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
12: La arquitectura de la radio se construye en el oído de quien escucha. Octavio Paz.
13: Si te

0: Tengo todo pensado.
1: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
2: No veo este mundo.
1: En una sola suscripción.
3: Quédate conmigo.
1: Por solo 9,49 euros al mes.
4: Que no se os escapen.
1: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
5: Es brillante.
1: En un solo lugar.
6: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
1: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
6: ¿Pero parece tan fácil?
1: Ese es el secreto.
6: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
7: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
8: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
10: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
8: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
11: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
12: Estan reconeguts per l'EDUCAC per la capacitat del projecte d'implicar tota la comunitat educativa per promoure, com deies, Adrià, l'ús del català i també per ser un gran exemple d'educació mediàtica. Què aporta aquest projecte en quant a l'educació mediàtica i a l'esperit crític?
13: Bé, intentem doncs, que dins d'aquest projecte integrar també diferents activitats per fer-los raonar una mica sobre la informació que els hi arriba. No? Per exemple, doncs, abans de Nadal hi va haver el primer curs, vam fer un especial del Guirigall basat en fake news, en notícies falses.
12: Us arribava entre els companys, mira, he vist a TikTok que ha passat tal cosa, i ja us la creieu. Però potser ara, en fer aquest programa de ràdio, heu pensat, espera't, potser aquesta notícia no és real. Anem a contrastar la informació. Us ha ensenyat l'Adrià, doncs això, que s'ha de mirar mitjans digitals seriosos, que no podem refiar-nos de tot el que surt a les xarxes socials. Això us ha servit una mica en aquest sentit?
14: Sí, la veritat és que algunes coses que potser sonaven difícils de creure, encara les podries reafirmar més, de que no són veritat.
12: Molt bé.
14: Amb coses que així que ens ajuden a veure que no és una notícia real.
12: Un dels objectius, no, d'aquest projecte.
13: Sí, sí, és important i és una cosa que ens preocupa, la veritat. Estan molt exposats a cada vegada a més informació i és fonamental realment que ells siguin crítics i amb tot això, perquè al final, encara que siguin nens, s'estan formant, i algun dia deixaran de ser nens i seran adults, i és important que no es deixin dominar per aquestes informacions falses i treguin les seves pròpies conclusions i aprenguin a contrastar realment si la informació que els arriba és certa o no.
11: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.

0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con sí. Julia Otero.
1: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Verisure.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Si España marca el día 19, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
5: Hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Onda Cero Barcelona.
8: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
9: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
10: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu i com sempre ho fem de la mà de l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
11: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
10: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
11: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí.

0: Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Ira, que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
1: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aida de Verdi.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres?
5: Sí,
6: tu vas dir que ho faries?
5: Sí, eh? M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries, i la primera em va deixar...
4: Sí?
5: Sí, sí, sí, superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya

0: pedaleas entre encinares, que es donde todo el mundo sabe que crece la ruta, y por el paso, pues ya conoces un producto que aquí, pues es todo un tesoro, ¿no? Y por último, pues lo que sería quien quiera buscar algo un poco más complejo para sudar un poquito más, la ruta ciclable del Carlismo, que son unos 42 kilómetros de nivel algo más difícil, que arranca también en Estella y te mete de lleno en la historia de las guerras carlistas con el Montejurra de fondo, todo un símbolo de aquella época, desde luego.
1: Antes has mencionado unas aguas turquesa. Cuéntame eso porque me has dejado ahí con la intriga.
0: Sí, es uno de los grandes tesoros, sin duda, de esta comarca de Tierra Estella. Es el nacedero de Urederra, que es una reserva natural dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía, donde el agua brota de la roca formando una sucesión de pozas y cascadas de un color turquesa increíble en pleno ayer. Parece mentira que estés en el interior de Navarra, aunque no lo parezca, y no en una cala del Caribe. Ahora bien, dos consejos muy importantes. A este nacedero se visita a pie, por un sendero de unos 6 kilómetros de ida y vuelta. Es un sendero muy fácil, muy sencillito. Así que en este caso, si llegas en bici, pues la tienes que dejar aparcada en el pueblo de antes, en Baquedano, perdón, en Baquedano. Y sobre todo es muy importante saber que tiene un aforo limitado de unas 500 personas al día y que hay que reservar con antelación, porque si no te puedes quedar sin entrar.
1: Es un gran consejo el que nos da Alberto Chacón, CEO de Turicleta. Gracias por llevarnos de paseo en bicicleta y hasta la próxima. Buenos días, feliz verano.
0: Muchas gracias, Carles, igualmente.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
3: Onda Cero Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compta amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del d'Altebra Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre pensada per totes les edats amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 a la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
6: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com.
8: una marca de

0: apurada.
1: 33.
2: Sí, i ara què?
3: Mare meva. A mi encara em sembla que vam fer fa poc la quedada de final de temporada de l'any passat. I ja n'hem de fer una altra, tu.
2: Xamà. Ja ho diuen, el temps és relatiu.
3: El això temps
2: és... Sí. El del pelo pantén, l'Einstein.
3: L'Einstein va dir el tiempo relativo i és que, escolta, serà relativo, però cada cop passa més ràpid, tu. Escolta, se'n va...
1: El tiempo es relativo, el acondicionador es tuyo.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Està molt bé. Podem dir que el temps passa o sua de nosaltres quan, diguem nosaltres, estem...
1: Estem de líquid, florera, suor...
3: Sí, és tot... És com...
1: Jo no vull que tinga mis gelitos. Val? Jo mis gelitos...
3: Tu tens gelos, eh? Com fas els...
1: Si jo sempre ara ja... Este es el año del hielo.
3: El año... Sí, la edat de hielo, està venint, doncs, Sergi?
1: Sí. Los vasos con hielo.
2: Sí, sí.
3: Val.
1: O sea, da igual lo que pongas dentro, ponme
3: sí.
1: Hielo, lo primero es hielo.
3: M'agrada molt aquesta reflexió perquè és molt certa. O sigui, quan fa aquesta calor, primer gel i després ja debatrem, perquè fins i tot, en cas de que no et posessin res, Sergi, el propi gel ja es anirà desfent.
2: Sí.
3: Per tant, ja serà una aigüeta més o menys fresqueta, no? Per tant, garantim primer el gel. O sigui, el gel seria el més important en aquesta equació, no?
2: Sí, a més... Que serveix per trencar el gel.
3: Això també és veritat.
1: Sí, t'agrada de fer allà al marbre.
3: Sí. On piques el gel? On te'l piques, el gel, Sergi?
1: En el marbre, i faig granitzats.
3: Fas granitzats en el marbre, eh? Hi ha gent que passa l'estiu al mar i el Sergi el passa al marbre, que és en...
2: És aquesta fresquet, si quan al damunt.
3: Sí. Sí. És dels llocs on s'està millor de casa, el marbre, Sí.
2: No hi ha del marbre.
3: Sí, no hi ha mar que per bé no vingui en aquest cas, perquè és allò fresquet, pots picar el gel i la pregunta, Sergi, quan un pica gel, pica ben fort. La gran pregunta és, aconsegueixes que tot vagi més o menys on volies que vagi del vas? O allò surt desperdigat en totes direccions i vas recollint trossets de gel tot el dia?
1: No. Es fa dintre del sac. No, el trec del sac, eh?
3: Tens un saquet on tu el piques.
1: Clar.
3: Val. O sigui, amb un saquet...
2: És com un sac de boxa i el vas picant, o què?
3: El va picant.
1: Sí, no, el vas picant. Agafo la bossa i hago pa i le meto cebollazo al marbre.
3: Per tant, Sergi, podem dir que has establert un sistema que seria gelfuitness, saps? O sigui, igual que hi ha mindfulness i tot això, has fet un sistema que et relaxa perquè et deixa, saps? Vull dir, et deixes anar tota la mala gaita en els cops al saquet, vas a saco, que es diu, i després el fruit d'aquesta distensió, diguem-ne, muscular, emocional, neuropsicològica, a sobre després tens granitzat.
2: Sí, i ho pots transformar en caipirinhas i coses d'aquestes, mojitos... Sempre tens un resultat òptim.
1: La millor època per relacionar-se, perquè te tienes que poner el hielo... Però ara, imagina't que relaciones a l'hivern. Estàs de posar gel i dius, mare meva.
3: Clar, és veritat. Hòstia. És veritat. No fa tanta mandra, no? A l'estiu, haver-se de posar gel, per exemple, per un cop o per alguna cosa, no? Perquè dius, bueno, mira, quasi ponmelo por todo, saps, no? És a dir, ja que el treus, doncs te'l vas passant per tot arreu. El granitzat, quin és el... Sou de clàssics de granitzat? Llimona, principalment?
1: El que hem passat per tot arreu, sí.
3: Sí.
1: El gel.
3: Bueno, si te'l passes per tot arreu... Sí, si te'l passes per tot arreu, pot ser que després no trobis segons què, perquè amb el fred ja sabeu que... Saps? Que...
1: Sí.
3: Bueno, tot va per dentro, sí. Sí, però bueno.
1: El hielo por el cuerpo.
3: Sí, el hielo por el cuerpo. De granitzat sou de clàssics, és a dir, aneu a tiro segur amb la llimona o proveu nous sabors. Per exemple, no, jo què sé, maracuyà o kiwi.
2: Mar a què?
3: El mar de Cullà. Està allà al nord-est.
2: Maracuyà, kiwi... Què més hi ha? Papai?

0: Ja.
1: La papaya.
2: No,
1: ja,
2: la, la...
1: ja de cafè, que és que... Que passa és que també et, també et dic que el de cafè, el problema que té és que si ja costa dormir per la calor que fa, si a sobre te'l fas de cafè organitzat, pots empalmar dos dies seguits sense dormir, perquè, clar, tot això altera una mica. Però bueno, no tothom afecta igual el cafè o la cafeïna o el d'això, no? El cafè amb llet.
2: Ara amb la calor que fa tampoc es pot dormir gaire.
1: No, no, per això et dic, vull dir que tampoc perds gran cosa.
3: Jo per no dormir, un got de cafè amb gel i a dormir.
1: Cafè amb gel abans de dormir, eh?
3: Claro, está fresquito.
1: Sergi té una genètica diferent.
3: Para que produzca sueños, la mente ahí despierta.
1: Clar, però quan es diu això està a temperatura del tiempo, del
3: sí,
1: tiempo.
2: Però si és a l'ara i amb el canvi climàtic, quin tiempo?
1: Quin tiempo? M'ho poses a 40 graus. A 40 graus el Sergi només vol whisky, no vol...
3: Sí,
2: quan va graduar-se a la vista també diu el mateix, posa'm en un de 40 graus.
1: Home, ja posats a posar graus, posa'm en 40.
3: Un quarenton. Un quarenton, me quedava ahí.
1: Sí, el Sergi es va quedar en els 40, no va passar. Escolteu una cosa...
3: En els 80, no? Claro.
1: Escolteu una cosa, en els... Ara que hem vist en els mundials, no? Que decideixen fer la pausa d'hidratació. La meva pregunta és, diuen que és... aquí perquè tot sempre li traiem el d'allò comercial, algunes idees que anem regalant des de 1722, que vam començar a fer la secció. La idea seria, si tot això s'ha fet, perquè diuen que és un tema econòmic, que llavors amb la pausa fan publicitat de no sé quantes coses i tal, aquí hi ha un negoci que no s'està explotant, que és posar un bar no a l'estadi, sinó a la gespa. O sigui, tenir una franquícia, tenir una barra allà al partit i...
3: O tres o quatre...
1: Sí, no, però posen una només, que et vinguin tots cap allà. Perquè llavors aconsegueixes, per una banda, o sigui, això pots guanyar el premi de les Nacions Unides al Fair Play, que es diuen.
3: Sí. Recorxen el colza allà, no?
1: Bueno,
3: allà en la barra recorxen el colza.
1: O limen asperezas, que es diu. És a dir, tu per començar t'assegures que...
2: Con lima i peres.
1: I... Limes i peres. Sí, limes és perezas. Sí. Limes és perezas. Totalment d'acord. Doncs el tema seria...
3: Que me quite las asperezas.
1: Que te saque las asperezas, sí. Bueno, el kiwi per fora te les treu. Escolta'm una cosa.
3: Esto va passant el temps quan fan això o està parat el temps?
1: No, el temps segueix comptant, per això han de descomptar més minuts ara al final.
3: Esto es tiempo muerto.
2: Els tios aquests de la FIFA no han descobert que si tenen un crono i el paren,
1: sí.
2: No cal que vagin sumant després minuts.
1: Ui,
2: però
1: no, això...
2: No hi han arribat aquí.
1: Això seria molt modern.
3: Madre mía, només està ferit el temps.
1: Clar, no està mort, no? Se fue de parranda. Sí, aquest temps està ferit.
3: Haciendo una charla táctica ahí en la barra, ¿no?
1: Sí. No, és que hi ha negoci, Sergi, perquè ja et consumeix tothom.
3: Un tirador, ponme una...
1: Ah, i allà, a sobre, Sergi, les begudes te les regalen.
2: I unes tapilles, també.
1: Sí, exacte. Fiques, depèn del país. Típic del país. Que és Espanya-Argentina... Et toca la final a Espanya-Argentina. Pues fiques unes tapites de jamón i unes empanades. I ja ho tens fet. I un mate, també.
2: Bueno, mentre els de la selecció argentina a la seva barra estan consumint i fent un asado, els de la selecció espanyola estaran a la seva banda consumint i menjant jamón, truita de patates,
1: sí,
2: aquí, unos boquerones...
1: Una truita, sí. I els altres fent un asado, sí. I en aquesta pausa després surt guanyant Espanya, perquè després de l'asado es quedaran mig clapats els d'Argentina, perquè clar, t'ho imagina't després d'un asadito, mare meva.
3: El dulce de leche.
1: Sí senyor, el dulce de leche. Sí, sí. Si fas moltes tests de leches d'aquestes, et troben targeta groga. Si vas revertint moltes leches, el partit és possible que te les treguin. Sí, sí. Que bo que és el dulce leche, tu.
2: Sí, ja li pots dir a l'àrbit que era un dulce. Que... Sí.

0: No s'ho creu.
1: No, che, dulce de leche, sí, sí. No, jo t'he vist tarjeta amarilla per intenció. Si hi ha pauses d'hidratació, la meva pregunta és, hi hauria d'haver pauses d'alimentació també? És a dir...
2: Hombre, claro, tu pausa. A ver,
1: clar,
2: el deport,
1: que no siguin la mateixa. És a dir...
2: Venís a jugar o venís a comer?
1: Venís a comer.
2: Vaig dir amb unes atletes, venga, 5 vueltas, i una hizo 2 i se puso a comer. I ja no volia. Igual me he equivocado de sitio, igual la pista de l'equisme és mi lugar. I ja està, clar.
1: Bueno, hi ha aquella prova que fan els 1.600 metres a la pista, que és a cada volta s'han de beure una cervesa sencera abans de fer la següent volta. La primera la fan molt bé, l'última ja costa mantenir-se al carrer l'1, ja costa el seu. Doncs, escolta, doncs això, igual que hi ha pausa d'hidratació, que en faci una altra d'alimentació. I allà doncs, poden menjar alguna coseta, un tentempié, unes tapetes, unes braves, alguna cosa lleugereta, així.
2: Sempre patrocinat, sempre sí. Patrocinat, això, per fer uns calorons.
1: I també, i després una pausa doncs, de descansació seria en aquest cas, que doncs, amb unes hamaques, saps? Amb un...
2: Tanta tonteria, però això què és? Sí, sí. Si hasta los estadios están tapados, però això què és?
1: Sí, això és veritat.
2: Però ¿dónde está el fútbol? Sí, ¿dónde está el fútbol? ¿Dónde está el campo embarrado en Bilbao? Ahí venga, que se para en el sote ese de agua la pelota y no sigue avanzando, que es lo mejor.
1: Tots corren i la pilota s'havia quedat allà 3 quilòmetres, d'allà no la treien ni amb grua aquella pilota, és veritat, eh? És veritat. Jo saps que he pensat molt en aquest Mundial, en una cosa que vam comentar fa temps en una secció dels Tribuneros, que ric sempre que la recordo, quan vam parlar del que era jugar a futbol en els patis de col·legi, quan tots fèiem el pati a la mateixa hora, i tu et ficaves de porter i et xutaven igual 12 pilotes al mateix moment, perquè tothom estava jugant
2: a l'hora. Hi havia 3 o 4 partits a l'hora.
1: Hi havia 3 o 4 partits a l'hora. Sí. I podia ser que tu haguessis de parar la pilota d'un altre partit i un altre porter salvava el teu, saps? Hi havia camaraderia, oi, en aquestes coses, Marc?
2: I sí que hi havia normes autèntiques, eh? Hi havia el penalti indirecte, el penal i gol és gol,
1: val.
2: El que si xuto i rebota amb un altre d'una altra classe i entra gol també val.
3: Eso, la pelota de plata, que
1: sí,
3: cuando
1: señor.
3: Estás acorralado por los rivales, la pisas y tienes que parar, que está plana.
1: El problema, Sergi... El problema, Sergi, és que quan ja estava molt trepitjada, cada cop costava més xutar-la, perquè, clar, ja pràcticament no tenia alçada com perquè poguessis xutar i xutaves al terra ja directament, no? I xutaves pilota i un tros al terra. Però és veritat que, clar, la velocitat o la capacitat també del porter de parar-la, quan més plana era, també era molt més difícil, perquè allò era inagafable ja directament, no?
3: Sí, la veritat és que ja allò era migajas, era detritus. Però se le salía un trozo...
2: En allà sí que eren tots virtuosos del balón. Bueno, en aquest cas de la pilota de plata.
1: Sí.
3: Sí, dava vueltas la pilota de plata i se le veia ahí la puntita esa que le salía.
1: Sí, era com un trosset de la suposada pilota que volia reclamar una mica d'atenció, no? Dic, mira, em poso aquí perquè si algú vol xutar aquí, no? Però clar, allò era molt, molt complicat. I no tenies la sensació...
3: Sí, mucho fútbol, pero tú aquest any que no ens has pogut aconseguir una entrada per la final.
1: No, la final del Mundial ha estat complicat, ho he intentat, he demanat a la FIFA, he dit, a ver, Tribuneros, nits de ràdio, hombre, sí, nits, els Tribuneros, los escuchamos, tal, però és que estan contades. Es diuen que es pagaran autèntiques barbaritats per tenir un seient a la final, o sigui que...
3: Sí, yo le he dicho a mis hijos, coged las maletas que nos vamos, que he cogido 60.000 euros para 4 entradas, las más baratas,
1: Mare meva, el que pot costar, doncs això, no? Una entrada a la final i clar...
3: Si coges un cohete, ves l'antigravedat i lo ves des del cielo, nen.
1: Des de l'estació internacional, Marc, es ve...

0: veu es pot veure el futbol o com que han tapat els estadis ara no es veu tant?
1: Ah, és que me'ls han fet aquí tots coberts i ara, hòstia, el dron d'aquí dalt no m'agafa les imatges, clar. Collons. Però jo, bueno, el que tenim aquí...
0: El Marc tirava un dron,
2: Sí. Sempre paguen justos, bueno, por més o menys... Justos por pecadores. No, culpa
1: de més o menys sabem... Més o menys sabem qui ha guanyat en funció dels coets i petards que veiem que surten de la Terra.
0: Clar, però que vosaltres no els veieu, o sigui, veieu puntets, no? Perquè els veieu des de dalt, els coets.
2: Són coets.
0: Sí. Escolta, jo us volia, ja per anar acabant, us volia fer una...
2: No!
0: No, però tornarem. Ja puc avançar. En este momento puedo avanzar a estas horas de la noche que la temporada que ve, a partir de setembre, els tribuneros tornaran. O sigui, podrem tornar... Això és una...
2: ¡Qué pasada,
0: sí! I, però abans...
2: Bien.
0: Ens han demanat una proposta a veure si podem solucionar, perquè us explico. Resulta que ara hi ha molta polèmica, perquè...
2: Ja estamos. Ja està poniendo de veres.
0: Sí, exacte. Bueno, tenim temps, perquè tenim 4 anys per solucionar-ho. El tema està que, teòricament, d'aquí 4 anys, el Mundial es juga a Espanya, Portugal i Marroc. Però al mateix temps, el partit inaugural serà també Argentina, Mèxic...
1: Jo ja se n'aniré. Ja aniré a Andorra.
0: Andorra, per fugir de tota la història, no?
1: Sí.
0: Doncs el tema està en que hi ha molta competència...
2: Però, ja estan fent coses rares. Ahora ya lo hacen tienda en la Groenlandia.
0: En la Groenlandia.
2: No, están en una estación de una gasolinera que están ahí haciendo la inauguración. ¿Esto qué es?
0: Sí. Ves que no facin la inauguració a l'Estació Internacional del Marc, eh? Però la idea és que la problemàtica està en que tothom vol tenir la final que es disputi al seu país, no? I llavors ara Marroc ho vol fer a un estadi que estan construint prop de Casablanca, a Madrid ho volen fer a la Casa Blanca, perquè ho volen fer al Bernabéu, sí, que no deixa de ser també la Casa Blanca, i Barcelona també voldria, amb el nou Camp Nou, que clar, tindria molta més capacitat, per exemple, que el Bernabéu, per acollir la final. Jo la primera proposta que volia fer era la següent. Si només han d'haver dos parts, que juguin una part al Marroc i la segona part que la facin a Espanya, per exemple. I llavors, si s'han de dividir entre la part espanyola, entre el Bernabéu i el Camp Nou, doncs que de la segona part, la primera part fins a la pausa d'hidratació es faci al Bernabéu i després la segona part, de la segona part, la facin al Camp Nou. Com ho veieu, això?
1: Bé, més fàcil. Mira, que hi ha Portugal, Marroc i Barcelona i Madrid, no?
0: Sí.
1: Que s'estan disputant.
0: Sí.
1: Pues mira, la primera part, fins a la primera pausa de detenció, el Marroc. La segona part de la primera part. Això sembla els hermanos Barça.
0: Sí,
1: eh?
0: La Duarte contratante a Portugal.
2: I el Barça-Madrid a Portugal.
0: Està bé. Bueno, doncs podrien jugar, estaria bé, és a dir...
2: Però per què no hacen ya un estadio itinerante?
0: Un estadio itinerante? Sí, senyor.
2: Que se mueva con ruedas, que vaya por la diagonal y todo de gradas en los laterales y la gente va viendo el partido. Y venga.
0: Com si fos un...
1: Una altra opció. Que juguin la final a Portugal, a Marroc i aquí, a Madrid i a Barcelona. Però que les seleccions que arribin a la final puguin convocar 60 jugadors i que llavors es jugui un partit amb un equip a cada lloc i se sumin els gols. I
0: ostres, quina bona idea! M'encanta la idea. És a dir, 4 partits a la vegada...
2: Que se joroben los espectadores. No,
0: no, perquè cadascú... O sigui, tu...
2: Ay, no me lo quiero perder.
0: No.
2: Te lo estás perdiendo.
0: Multipliques per 4... Això a la FIFA ja et dic jo que els encantarà aquesta idea. Perquè multipliques per 4 les entrades que vens. Clar, perquè estàs venent entrades a 4 estadis. Aquí hi ha negoci, eh? Ojo...
1: Jo...
0: Ojo, que aquí hem dit...
1: Jo vull un percentatge, eh?
0: Aquí hem dit moltes tonteries que després no sabem si s'han fet, però ojo aquesta, eh? Ojo aquesta.
2: No llega a los de a pie, no llega.
0: Bueno, no es llega, però si tens... Sí, no, entrades amb els anys vas tenint, sempre un va tenint més entrades quan d'això. Però quatre seus vol dir quatre cops entrades venudes. I llavors tens quatre equips que vagin jugant, en lloc de ser 11 poden fer un futbol 7, i llavors tens 7, 14, 28 jugadors. Amb 28 jugadors omples els quatre estadis i sumes tots els gols. L'emoció que hi hauria, perquè imagina't que estàs perdent de 3 gols en els últims 5 minuts, doncs pots remuntar, perquè només que facis un gol a cada estadi guanyes.
1: Ja guanyes, sí. No, se sumen els gols, ja. A veure, aquí marquen els gols, ja està. Ara, és una nova proposta, a veure l'Infantino que... Quita el telèfon de l'Infantino, va.
0: Tu què?
2: Infantil, los cadetes, todos juntos. Infantil,
0: Infantinos i cadetes, no? Tots junts.
2: Escolta, se llaman por walkie-talkies, no, los entrenadores.
0: Bueno, això es fa molt, no? De que tenen equipo técnico, no? Pues que en vagi l'equipo técnico.
1: I a més, els drets de la tele, que hauran de posar la tele partida en quatre parts perquè vull veure els quatre partits alhora.
0: M'encanta, m'encanta. A més, solucionaríem una cosa. Sempre els equips van com a mínim amb tres porters. I hi ha dos porters que no toquen bola. Doncs d'aquesta manera encara podríem portar un quart porter i tots jugarien almenys un partit, si arriben a la final. Vull dir, em sembla... A més, a Espanya, per exemple, sortiria guanyant, que té tres porters boníssims, però clar, no els pots ficar tots tres alhora.
2: Bueno, que toquen les boles.
0: Sí. Sí, sí. Jo ho veig, eh? Aquesta opció l'hem d'acabar d'estudiar, però jo li veig possibilitats. El Mundial a quatre bandes seria, o a quatre seus, no?
1: Sí. Sí, sí. Doncs, la final a quatre bandes.
0: Final a quatre bandes, eh? I juguen els quatre partits al mateix moment. Em sembla...
2: I a més, a la llarga es faran els quatre partits uno després de l'altre. Perquè la gent li doni temps de coger l'avió i anar a l'altre partit.
0: Val, ja t'entenc, sí. Això també es podria ser. No m'agrada tant la idea, però sí es podria ser una solució. És a dir, que es fessin en ordre els quatre partits, no? Acaba un, comença l'altre. Perquè així tothom sap quan van. Mira, va, com aquest partit el comencem 12-6. Carai!
2: Claro, un partido de 90x4. ¿Cuántas horas estás ahí viendo el fútbol?
0: Mare meva, tu. Diu, va, venga, trae unes patatites per veure el futbol. No, patates, i has de treure aquí. Doncs...
2: El sofà
0: perquè, sí, quatre partits. Doncs fins a l'últim moment aquesta temporada els tribuneros ens han regalat idees fantàstiques que després, si no s'implementen, és perquè la gent doncs no té visió comercial.
2: Sí, bueno, que no està cansada, la gent està cansada. Fa molta calor.
0: Sí.
2: Tan calor, y digo, sí. Ya, vale, ya nos vamos de vacances. Yo me voy ya.
0: Totalment.
2: Ja estaria.
0: Doncs...
2: Ha sigut un plaer aquest any, eh?
0: Oi, de veritat que ja us trobo a faltar aquesta setmana. No, bueno, nosaltres perquè quedarem per fer unes croquetes com fem tots els estius, i al setembre tornarem a tenir aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Una abraçada i un aplaudiment ben fort per tots ells, home, clar que sí.
3: José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
4: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
5: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
6: Winamax, las mejores cuotas.
5: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
7: Estás escuchando Nits de Radio, amb David Cervelló.

0: I com totes les temporades, sempre passa que costa de creure que quan arribis a aquesta última setmana, doncs vagis tancant totes les diferents seccions que amb tanta cura i tanta estima fem totes les setmanes, però és que el temps passa volant i sembla mentida que ja també doncs, hem de concloure una temporada més de la nostra secció de coaching amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, una matinada i cada vegada més motivat.
0: Escolta,
1: col·laborant amb tu, eh?
0: Això, bueno, és que escolta, serà una pauseta, que ens anem, fem una pausa d'hidratació, que diuen ara, Jordi,
1: sí, sí,
0: perquè de seguida, si tot va bé, doncs començarem la propera temporada sempre amb les mateixes ganes, sempre amb la mateixa il·lusió, perquè el Jordi avui ens vol parlar d'una cosa que sabem que fa, que compleix i que viu, que és l'aventura de la vida.
1: Sí, mira, a la vida les coses les tens que tindre planificades, tindre una ordre, una estructura i tot. Però també n'hi ha molt coses que no ens hem d'aventurar, saps, a la vida?
0: Sí, sí.
1: No ens hem d'aventurar perquè l'aventura està al creixement, està al desconeixement i està a l'aprenentatge, saps? Això és per mi és una cosa molt important, sempre ho comento a la gent, no? Si no t'aventures a la vida, no, si tens una vida, si no t'aventures a la vida, no creixes. I a més, si tens una vida molt lineal, és molt rutinària, saps?
0: Com podem tenir vida, doncs, petits moments, no? Moments, allò que diem, d'agafar impuls, no?
1: Mira,
0: ara vinc aquí i faig doncs això, precisament, una pausa d'hidratació, sí. Però de seguida hem de pensar que hem de seguir creixent i que, com bé dius, els aprenentatges venen precisament d'aventurar-se, de llançar-se. Sempre mirant que hi hagi una corda o que hi hagi una xarxa, però aventurar-se és la clau, que sí?
1: Bueno, sí, bueno, l'aventura també té un risc.
0: Sempre.
1: Però és que aquest risc el tens que tindre una mica controlat, perquè a vegades és un 50-50, però és que el risc et fa créixer,
0: sí.
1: Et fa posar a prova. El risc també, una cosa per mi és important, a part d'aprenentatge, te dona una experiència brutal. I a part de tot et dona un espit de creativitat i tal, bestial, saps? És per això sempre dic que la vida és una aventura, perquè a vegades passen coses que ni serien imaginables per tu, i tu tens aquesta capacitat de gestionar-les i liderar-les. O sigui, això nosaltres, el coach, jo, per exemple, dintre del coaching, nosaltres sempre tenim una cosa molt clara, som facilitadors, i també som facilitadors d'aventures.
0: Sí, sí, sí, és a dir, que en aquest cas el que sou engrescadors, aquells motivadors d'allò que ja està dins de les persones.
1: Sí, sí.
0: Busqueu allò que ja està dins, sí. i que es pot engegar i que pot portar molts aprenentatges. Al marge dels resultats, victoriosos o no, el que segur ja són aprenentatges, i aquesta és la part més important, no?
1: Sí, perquè la matèria prima existeix.
0: Clar.
1: O sigui, la matèria prima de la persona existeix. El talent existeix, el que passa és que el talent n'hi ha que entrenar-lo.
0: Sí.
1: I n'hi ha que posar-lo a prova. I n'hi ha que, a sobre d'entrenar-lo, també n'hi ha que posar-li objectius.
0: Sí.
1: I metes. I sobretot, posar-li rectes. Per mi és molt important a la vida aquest aprenentatge, perquè aquest aprenentatge el que fa, no solament fa afrontar moltes coses, sinó que una vegada que aprens i estàs motivada o motivat, tens ganes d'aprendre més encara.
0: Exactament.
1: I posar-lo en marxa.
0: Exactament.
1: Perquè tot el que aprens hi ha que posar-lo en marxa.
0: Això farà que al llarg dels anys i quan vagis treballant, no? I diguem-ne, donant-li possibilitats a aquest olfacte de detectar coses que pots fer, farà que situacions com la que es poden donar ara, durant les vacances, que sigui qualsevol petit viatge, qualsevol petita aventura, projecte, doncs estiguis més disposat a deixar-te sorprendre, a deixar-te portar, i que això et doni uns coneixements que et serveixin, doncs, per exemple, pel dia a dia o pel proper curs o per la tornada a la feina. Si tu tornes, a la feina amb aprenentatges que has viscut, tot això t'enriquirà i tot això et farà que el teu dia a dia sigui més ple, fins i tot, no? Perquè has aprofitat cada moment per tenir, doncs, estar disposat a que qualsevol dia sigui fantàstic en tots els aspectes, no?
1: No, és que això, a part de motivar, és molt engrescador, perquè lògicament, és a dir, quan tu estàs explorant, quan tu estàs aprenent coses noves, quan tu et poses rectes que a vegades tenen que ser difícils però assolibles, ojo, els objectius,

0: Però tu com poses tot això? Lògicament veus que tens aquesta capacitat que a vegades ni t'ho podies imaginar, saps?
1: Totalment.
0: Has d'imaginar que moltes vegades, molta gent de l'entorn, a vegades t'ho diu, no? T'ho diu, escolta, podries fer això, podries fer l'altre. I a vegades és tot el contrari. Per què fas això? Perquè per això la vida aquesta aventura, tenim que tindre una exploració interna. L'autoaventura, que jo dic. O sigui, aventurar-te està bé, però també compartir aquesta aventura en el teu equip, a compartir la teva família, la teva parella. És molt important, perquè l'aventura, quan és compartida, és exitosa, saps?
1: Sí, sí, totalment.
0: Sí, perquè, a més, és que aprens, ensenyes, facilites i també et faciliten a tu, perquè tenen que anar tots a la mà, perquè, a més, tots estem connectats. O sigui, a la vida tots estem una mica connectats. És un tema que jo moltes vegades ho parlo a la gent.
1: Sí, sí.
0: És que tenim aquesta afinitat moltes vegades que pensem que no existeix i en canvi existeix. El que passa és que n'hi ha que posar la prova, saps? I posar-la a l'abast dels altres, no? També és important tindre molt clar, saps?
1: És una connectivitat que farà sí, que sí. Quan tots vibrem, no, amb la mateixa, sí, amb la sí, mateixa, sí, diguem-ne, freqüència, és quan
0: correcte
1: aconsegueixes veure que tenim
0: correcte
1: més coses en comú i aquests petits reptes i aquests petits, sí, com sempre diem, tant amb els projectes cal viure aquesta proporció, Jordi, entre projectes personals i sí projectes interpersonals, és a dir, tenir coses que et vinguin de gust a tu, amb d'altra gent, i tot això fa que tinguis una vida més plena també, no? Totes aquestes ganes d'aventures personals i col·lectives, jo crec que són importants.
0: No, és que en realitat és un tot, és que a més estem connectats treballant en equip,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: que
1: sí,
0: a més moltes vegades es pensa això, treballar equip, què és? Treballar equip és estar al costat de la gent, poder ajudar-la, que també t'ajuden a tu, i lògicament explorar a vegades territoris que a vegades dius, però com és possible que jo en aquesta edat, aquesta situació, he pogut arribar a aquest èxit? Perquè aquí hi ha dos tipus d'èxit, per a mi l'important és l'emocional. L'èxit emocional vol dir que quan te poses una cosa, diguem, entre ui i ui, diguem,
1: sí, sí, sí,
0: al cap, dius, hòstia, ho puc aconseguir. I una vegada que ho aconsegueix, gaudeixeu. M'entens? A gaudir, perquè nosaltres estem avui en dia, en totes les coses que es passen a l'entorn, tenim que posar-nos algun regalet emocional,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Al final, no tot està inventat, perquè molta gent diu, no, és que Jordi, quasi tot està... No, tothom no està inventat. L'aventura és fonamental, perquè aventurar-te tu és conèixer nous territoris, inclús a la teva vida emocional. Jo dic territoris emocionals, vol dir, on no series capaç en aquell moment de prendre una decisió, l'aprens.
1: Això també...
0: Perquè t'has aventurat.
1: Això també, totalment, és com tornar-se a sentir nen, jove, nena,
0: sí,
1: no?
0: Home, clar,
1: aquesta
0: clar,
1: il·lusió, no? Que,
0: actiu,
1: que,
0: sí,
1: que tenia un punt d'il·lusionant i precisament d'emocional, en el sentit de que podia passar qualsevol cosa, no? I això és el que el servei també agraïa des d'un punt de vista de veure quants aprenentatges hi ha en cada situació, no?
0: Sí, i a més energia, perquè això et dona energia, li dona sentit a la vida, David, perquè en realitat molta gent no li dona sentit a la seva vida, i en canvi té arguments sòlids per poder donar-li sentit, perquè moltes vegades diu, Jordi, és que això no és molt senzill, sí, però les coses senzilles, una rere de l'altra, et fa molt potent, et fa ser gran a la vida, o gran, saps? Moltes vegades, l'altre dia estava parlant un alumne, no? Deia, escolta, és que això tal, i jo li deia, no, és que això és el teu camí, i al teu camí arribaràs a metes que a vegades que ni pensaves imaginar. I l'altre dia em va dir, hòstia, doncs tens raó, perquè hi has començat el camí i estic ja recollint resultats, saps?
1: Això és importantíssim.
0: L'aventura és molt important a la vida. Jo aquesta matina els diria als oients que s'aventureixin una mica. Una aventura en control, però també té un petit risc, saps?
1: Sí, sí, sí, sí. Tot amb control, és a dir, quantificat, però també sabent que els resultats també aniran en proporció i que, per tant, aquest èxit o aquest aprenentatge, anem a dir-ho així, no hi ha possibilitat de fracàs, sinó d'èxit o d'aprenentatge. El que farà serà que siguin com aquestes petites dosis, no?, calculades, puntificades, i també amb aquestes proporcions, no?, de saber, escolta, doncs aquí podem anar com guanyant aquests punts o aquestes il·lusions, no?, que ens donaran motor, i que la temporada vinent, Jordi, necessitarem que ens segueixis donant aquestes injeccions d'estímuls, de ganes de viure, de ganes de sentir coses que ens van estudiar estupendament bé, Jordi, així que moltíssimes gràcies una temporada més per acompanyar-nos i que, sí, i que la vida et doni tant com ens dones a nosaltres, i t'esperem la propera setmana, Jordi.
0: I recordeu, un windsurfing emocional aquest estiu, eh?
1: Clar que sí, doncs aprofitar el vent, clar que sí, estar atents a aquestes ràfegues de vent que ens puguin anar fent i quan puguem avançar, i quan no, recuperar-nos i agafar impuls. Jordi González Guillem, t'esperem la propera temporada, gràcies.
0: Igualment, gràcies, David, bon estiu, que vagi molt bé. Adéu.